les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

dilluns a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és divendres 19 de juny, comença l'Estiueja't i els actes de la Festa Major Petita de Pineda.
1: Ah, veus? És maco, això. Ja m'agrada, nena.
0: Bé, déu-n'hi-do, eh? Avui us tenim moltes coses per explicar-vos. Avui comença la programació de l'Estiueja't amb la revolta gegantera, però és que a partir d'aquí no pararem perquè tenim per endavant un cap de setmana carregat de moltes activitats que avui també us les explicarem. Bé, demà a la tarda tenim el Pride Pineda, també amb activitats, tot una festa, però alhora també una jornada de reivindicació per parlar del col·lectiu LGTBIQ+. D'una forma també molt festiva i molt dinàmica, demà a la tarda amb activitats al Pride Pineda, a la plaça de les Mèlies i també a la plaça Espanya, bé, que avui també us ho explicarem. A més, de diumenge al matí destaquem la varada de barques i la processó marinera en homenatge a les persones que de la mar en feren vida. Avui també en parlarem. Bé, i moltes activitats que continuaran a partir de la setmana que ve amb les Revetlles de Sant Joan, que es fan a Pineda, i també amb els actes de la Festa Major Petita el dia de Sant Joan, ja amb actes més tradicionals, la missa solemne al matí i a la tarda també la ballada de sardanes i el ball de gegants. Bé, farem un repàs molt ampli, avui en el programa, i a més aquest migdia el programa sortim de Ràdio Pineda, després de l'informatiu de la una, també en parlarem de totes aquestes activitats amb la regidora de Cultura, Verònica Rebollo, i també amb les entitats que organitzen Revetlla de Sant Joan a Pineda. Bé, la informació que la repassem a un quart de nou del matí amb en Pep Besar i, com us deia, ara dos quarts de nou del matí, també la previsió del temps amb Jordi Pérez. Un cap de setmana que es presenta també amb molta calor, especialment a partir de diumenge, i bé, a veure què anirà passant de cara a la setmana que ve amb aquesta pujada de la temperatura, menys mal que aquí tenim el mar i les brises marines que, en funció de com bufin, bé, ens poden mantenir les temperatures

0: torna a celebrar l'orgull, la diversitat i també el respecte amb una nova edició del Pride Pineda aquest dissabte a la tarda. Avui en parlem amb la regidora d'Igualtat, Anna Pérez. Regidora, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Bé, una jornada festiva, però alhora també reivindicativa.
1: Sí, correcte. És una jornada, doncs sí, festiva, perquè bé, tot el que hem pensat per fer doncs, aquest dissabte a la tarda doncs, és festiu, però sí que és un dia doncs, per reivindicar.
0: Quin és el missatge principal que voleu transmetre aquest any al Pride Pineda?
1: Doncs bé, vestir Pineda sobretot de colors, de tots els colors, eh? Coneixem els colors de la bandera, doncs és vestir-la d'aquests colors i dels colors i de tot tipus de gent, des de petits, no? Perquè tenim una programació que va des dels més petits de la casa fins als més grans. Per tant, volem que doncs, Pineda dissabte s'ompli de colors i de gent diversa i de gent de tot tipus.
0: Què en destacaries de les activitats d'aquest dissabte? Perquè ara ho deies, un programa molt ampli que inclou activitats per totes les edats. Què en destacaries?
1: Doncs mira, començarem dissabte, a part de la lectura del manifest institucional, que això mai falla en una data així commemorativa i reivindicativa, no? Però sí que hi ha un espectacle infantil, a Genèrics, doncs que us convidem a que el vingueu a veure, perquè parla doncs, això, de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i és pels més petits, és amb titelles i així, i penso que estarà molt bé. I després també acabem la nit per tot lo alto que diuen, no?, amb un DJ, i després durant tota la tarda hi haurà uns jocs de fusta molt macos, que, bueno, doncs és per les famílies que vagin allà a jugar, i famílies i no tant famílies, per tot tipus de gent que s'hi volia acostar allà a plaça Les Mèlies.
0: Jocs molt interessants que serveixen per entendre la diversitat i també fomentar la igualtat, serà la tribu juganera. Clar, quin paper té l'educació i la sensibilització també amb aquest espectacle infantil que ara comentaves, sobretot entre els més joves?
1: Sí, és molt important això que dius, l'educació i la sensibilització, i de fet no només ens quedem amb aquest dissabte en educar i sensibilitzar els més petits i els més grans, perquè sempre parlem de tot tipus d'edats per tema d'educar i sensibilitzar, perquè no tothom doncs, a dia d'avui està molt al dia d'aquest tema, que cada vegada hi ha més gent, però sí que és veritat que treballem des del SAI tot l'any, no?, per educar i sensibilitzar. Entrem a les escoles, fem tot el tema de dates commemoratives i tot això. Vull dir, és una cosa que no només treballem el dia del Pride, sinó durant tot l'any.
0: És el que justament volíem preguntar-te també, Anna, aquestes polítiques o accions que impulseu des de l'Ajuntament per fomentar això, la igualtat i combatre també la discriminació. Aquí el SAI hi té un paper clau.
1: Sí, correcte. El SAI, per qui no ho sàpiga, és el Servei d'Atenció Integral, no? I és el servei doncs, que dona respostes i acull aquella gent del col·lectiu LGTBI. I a Pineda està situat al carrer Riera, número 31, a la Nacional. I és un servei doncs, que atén a les persones del col·lectiu, i no només a les persones del col·lectiu com a si, sinó també familiars que necessitin doncs, atenció i així. Tenim la tècnica del SAI, tenim la psicòloga i la jurista. I el SAI doncs, és l'encarregat, no?, d'impulsar doncs, les polítiques sobre la igualtat i la diversitat a Pineda de Mar, i doncs, tot l'any doncs, commemorem les dates més significatives, com per exemple el febrer, el dia de la LGTBI-fòbia a l'esport, a l'orgull, el dia de la homofòbia, el dia de l'octubre trans. Vull dir, tot l'any es van fent doncs aquestes petites, no petites, perquè al final són grans, no?, per commemorar i reivindicar doncs, els drets de les persones del col·lectiu LGTBI. I després doncs, també som presents en els punts liles a totes les festes del municipi, a dintre de les escoles, fent tallers de sensibilització, educació. Vull dir que no parem durant tot l'any, no és només aquesta data, sinó tot l'any doncs, treballem per la igualtat i la diversitat.
0: Quina és la resposta, no?, que obteniu, per exemple, amb aquests punts lila que sempre veiem en qualsevol esdeveniment a Pineda, que no hi falten mai, amb tota la feina que es fa també en actes que hi participa també molta gent, i en aquests punts lila, i també amb els casos que s'atenen al SAI. Una mica, quina lectura en feu a dia d'avui? Com estem Pineda en aquest sentit?
1: Doncs mira, els punts liles, no? La gent té molt en ment que només és per violències masclistes, i sí, també, no? Però també tracta tot el tema de les discriminacions LGTBI-fòbiques, que és en el cas que estem parlant ara mateix del col·lectiu LGTBI. I la veritat, doncs, que nosaltres hem apostat, doncs, perquè a totes les festes del municipi hi hagi punt lila, perquè creiem que és important, ja no només per si hi ha d'haver alguna atenció, que esperem, i de moment no n'hem tingut cap, no? Però sí, sobretot per visibilitzar, no? I per fer conèixer la gent, doncs, que això existeix, i es fan, doncs, dinàmiques, les tècniques que estan dintre dels punts liles, doncs, fan dinàmiques per, bueno, doncs això, per conèixer i per sensibilitzar tota la gent que s'hi acosta.
0: Que fan molt bona feina, eh? Que quan hem tingut oportunitat de parlar amb aquests i aquestes professionals, també quan ens expliquen, no?, sobretot els joves que s'acosten en aquests punts liles a participar d'aquestes dinàmiques, entenc que l'input és bo.
1: Sí, totalment, totalment. I de fet també vam afegir, perquè vèiem que s'hi acostava tanta gent i tanta gent, doncs, tenia curiositat de saber, aprendre, sensibilitzar-se, que ho vam afegir als punts liles als patis. És a dir, entrem als patis dels tres instituts que tenim a Pineda una vegada al mes perquè els joves s'acostin, ens facin preguntes, poder-los explicar, poder-los dirigir allà on sigui necessari segons el cas. Vull dir que per nosaltres és molt important, i així ho seguirem fent.
0: El Pride Pineda, aquest dissabte a la tarda, a partir de 6:45 a la plaça Espanya, la lectura del manifest institucional donarà el tret de sortida a una tarda d'activitats que, ja diem, es vol viure com una jornada festiva, però també reivindicativa. Anna, per acabar, i com a regidora d'Igualtat, quin missatge t'agradaria fer arribar als ciutadans i ciutadanes perquè participin d'aquestes propostes?
1: Doncs bé, primer de tot és això, convidant a tots els ciutadans i ciutadanes de Pineda de Mar, i que no tinguin en ment que és un dia de les persones del col·lectiu. No, és un dia per tot el poble, per gaudir. A part, tenim la sort, doncs, que el programa del Pride estigui dintre del programa de Festa Major Petita de Pineda de Mar, i per això nosaltres també ens és molt important, no?, que se li doni aquest pes, aquest valor al Pride, i convidem a tot Pineda que vingui a plaça Espanya a omplenar-la de colors, de diversitat, i tots tenen cabuda.
0: El dia 28 de juny es commemora aquesta data, el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+. A Pineda ho celebrem aquest dissabte a la tarda. Avui en volíem parlar amb la regidora d'Igualtat, Anna Pérez. Anna, que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Dit i fet, a Ràdio Pineda.

0: ciutadans a aquestes altures amb un... Jo diria una... No, no és ben una cançó, això ja és tot un himne de l'Aska i Dinarama, ni tu ni nadie. Sobretot que ni... Vaja, que ningú et canvi. Sigue sempre tu, l'originalitat, no? Sempre és una virtut. I l'autoconfiança. Pep Basart, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Doncs ja ho veus, començant forts aquest divendres, perquè comença un cap de setmana de no parar a Pineda, perquè arrenca l'estiueja't i a partir d'aquí tot un calendari d'estiu carregat de moltes, moltes activitats.
1: Ara ho explicarem, perquè hi ha molta cosa per explicar, molta notícia, ho hem anat dient a Ràdio Pineda, però avui doncs hi tornarem, però abans sí que volem parlar d'una afectació que tindrà

0: s'haurà de circular doncs, pel centre de la població, per anar, per exemple, cap a Calella o Santa Susana. Què més? Pineda celebra, ho hem dit ja aquest matí, la seva festa major petita, amb 5 dies plens d'activitats. Comença avui mateix, comença amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. Això sí, no aniran amb el so de la gralla, sinó que aniran amb el so d'una xaranga. L'any passat es va fer la primera edició, aquesta vegada és la segona. Correrà doncs, al centre de Pineda, una cercavila molt i molt curta, tot just dura una hora, encara no, i per tant doncs, si la voleu viure us heu d'afanyar, no arribar tard. I destacar doncs que és també l'acte que enceta l'estiueget, que comença, com diem, avui divendres. Avui en parlem a Ràdio Pineda. Això serà a partir de 9:15. Tothom hi està convidat, petits i grans, però amb un format molt diferent. Ja se'ns ha filtrat doncs, que hi haurà animació, però també molta llum. Per tant, tothom que hi vagi doncs, acabarà ple de lluminària per acompanyar els gegants de Pineda. Què més? Bé, el que dèiem ara, un dissabte marcat per la diversitat amb la festa Pride. Ara ho escoltàvem en aquesta entrevista amb la regidora Anna Pérez. I també destaquem l'exposició de sifons que es podrà veure a Can Com, és una donació de sifons fets a Pineda, una donació que ha fet Albert Pruna. El diumenge arriba també doncs, la tradició marinera amb la processó de barques i també arribarà doncs, l'espectacle de Joan Pera, amb l'espectacle Una estona amb Joan Pera. Bé, hi ha molts altres actes, hi haurà també doncs, l'ofici, vaja, deixa'm-me dir que hi haurà de tot, l'ofici, hi haurà també espectacles per la mainada, per exemple, doncs, l'espectacle que es diu, a veure,
1: Sarau,
0: i això dissabte a la tarda, i diumenge l'espectacle també de Muppets, que es farà, doncs, a Can Comas. Bé, avui ho detallem tot amb tot detall a radiopineda.cat, allà ho trobareu tots. I, òbviament, doncs, arribarà també les revetlles, la baixada de la flama i també, les, com diem, les revetlles, que aquest any doncs, n'hi ha dues. D'una banda, la revetlla de la plaça de les Mèlies, la revetlla de Sant Joan, i, d'una altra banda, la revetlla dels xulos. I com diem, doncs, avui comença l'estiueget. L'estiueget, que és aquesta proposta doncs, de portar la cultura i la música a peu de carrer. La primera activitat és aquesta d'avui divendres amb la Revolta Gegantera, ja ho hem comentat, però hi haurà molts altres actes. Tot això ho expliquem avui també a Ràdio Pineda. Avui també destaquem que hi haurà dos escaladors pinedencs que ja marxen avui mateix per anar fins al Canigó i portar els feixos de Sant Joan fins al cim d'aquesta muntanya. Són dos escaladors, en Guillem i en Carles, que volen fer el repte de pujar un feix de llenya des de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. Avui faran nit al refugi de Cortalets i faran, diguem-ne, l'atac d'escalada fins al cim del Canigó. Demà dissabte, una cordada llarga de 400 metres de llargada. Per tant, requereix bona forma física i experiència en l'escalada. Avui els escoltareu també a Ràdio Pineda. I això serà, com diem, aquest cap de setmana. I després, el 22 i 23, una cinquantena de pinedencs, un cop s'hagi encès el foc al cim del Canigó, doncs baixaran aquesta flama corrent des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran per relleus, serà el dia 23 de juny, però la proesa ja començarà el dilluns, perquè els primers equips han de marxar ja dilluns per fer aquesta proesa. De fet, Pineda és un dels únics tres pobles de Catalunya que fan la proesa de baixar la flama corrent fins a Pineda. Això també passa a Igualada i altres poblacions.
1: Que s'ha d'estar molt motivat, Des d'aquí el nostre reconeixement a tots aquests equips de foc.
0: L'enemic serà, sens dubte, la calor.
1: La calor. Sí.
0: Veurem a veure com gestionen això. S'ha establert tot un dispositiu amb bicicletes, també amb corredors, que estaran atesos també per cotxes. Però vaja, la flama es baixa corrent, I destacar, doncs, que hi ha una cinquantena de persones, per tant, entre una persona sola, doncs, seria un... Vaja, com que aquí diu, impossible, però en canvi fet en equip, doncs es pot fer.
1: Deixa'm dir que la motivació, de fet, també és extraordinària. El fet d'escalar amb els feixos, que ara explicaves, és que estava pensant, ostres, una escalada ja és complicada, imagina't portant feixos, si n'ha carregats.
0: Tenen un feix de llenya petitet.
1: Ja, però és llenya, que és, també.
0: Sí, fins al cim del Canigó, però vaja, més pes amb les cordes,

0: Sí?
1: Sí, home, clar.
0: Ah, fes, no sé, no, jo no he escalat mai, Pep.
1: Doncs, bé, no, és interessant, no s'ha fet mai, això, no s'ha fet mai, faran una via, mira, puc dir el nom, que es diu Emmenemois, en francès, que és una via, doncs, que és molt llarga, 400 metres de llargada, implica forces hores d'escalada, perquè ens entenguem, I pels que hi entenen, doncs
0: molt,
1: és un
0: molt
1: nivell...
0: Vertical? És molt vertical?
1: Bueno, un nivell 6 més, que això és un nivell...
0: Va, tradueix pels mortals.
1: Doncs, a veure...
0: Molt vertical o...
1: Vertical i tècnica.
0: I tècnica.
1: Podríem dir, no?
0: Mm-hmm.
1: Perquè sou la idea, doncs, el nivell màxim d'escalada a nivell mundial, doncs, crec que és el 9, o crec que arriba fins a 10 en alguns casos, hi han pedres, per dir-ho així, que no es poden escalar. Però un 6 més has de tenir una bona experiència en escalada i una bona tècnica, eh? Si no, puc assegurar que això no ho escala qualsevol. Cal tenir bona tècnica, vaja. Amb tot l'equip que això implica, Vull dir que has de portar els peus de gat, que només amb això ja és una tortura. Portar els peus de gat ja és en si una tortura. Bé, avui els diaris parlen dels àudios de Zapatero que s'han filtrat, han trigat res, 4 hores a filtrar-se. Ha dit que no va intervenir en el rescat de Plus Ultra, que això és així, i a més ha demanat més temps per justificar algunes de les qüestions dels quals se l'acusa. La filtració s'ha fet públic a tots els mitjans, avui apareix també a tots els diaris. Pedro Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero, diu que empatitza amb la seva situació i ha dit que continua donant-li suport. Això sí, el PSOE ha de aprovar pressupostos, rebutja l'avançament electoral, però ja hi ha alguns partits que han dit que si no hi ha pressupostos, l'avançament electoral serà inevitable. El que ho ha dit, això és el PNB. Mentrestant, la parella de Díaz Ayuso, doncs, segons algunes fonts, va ingressar més de 4 milions d'euros en els seus 3 primers anys de relació amb la presidenta de Madrid. Algú, doncs, diguem-ne que enllaça la relació sentimental amb la presidenta amb els seus ingressos extraordinaris a una mitjana de 1,5 milió d'euros anual o una miqueta més per aquesta filial del gegant de la sanitat privada, que recordem que Madrid és una cosa, doncs, que s'estila bastant, i algú, doncs, diu que podria tenir alguna relació que la parella d'Ayuso, doncs, s'enriquís d'aquesta forma gràcies justament a ser la parella d'Ayuso. Però ja veurem què és el que passa amb tota aquesta qüestió. Mira, notícia que avui destaca La Vanguardia, ho fa, per dir-ho així, amb tota 3 pàgines, no sé si 3 o 4, Aliança Catalana presentarà avui mateix el pinerenc Jordi Aragonès com a candidat a l'alcaldia de Barcelona. Aliança Catalana presenta avui en un acte al Born aquest acte, que serà presidit per Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, que és la líder del partit, i presentarà aquesta mateixa tarda, com diem, a Jordi Aragonès. En les eleccions del Parlament va ser número 2 per Barcelona, finalment no va entrar, però en aquest acte municipalista, doncs, es presentarà, com diem, a Jordi Aragonès, que és pinerenc, també amb casa a Barcelona, segons llegim a la premsa. Bé, veurem què és el que dona de sí aquesta notícia. Serà una notícia que tindrà molta repercussió en l'àmbit polític, ja des del punt de vista només, doncs, que un pinerenc aspira a ser alcalde de Barcelona, que no és una tasca fàcil. I també sumat al fet que Aliança Catalana, que és aquest partit que es presentarà per primer cop a les municipals, a punta pala, a tots els pobles i municipis de Catalunya, si no tots, doncs a molts, i per tant veurem a veure quin és l'impacte que té tot plegat. Bé, ho seguirem de prop, perquè òbviament estem parlant també, doncs, de política que en certa manera és en clau local. Ho seguirem de ben a prop. Bé, avui ho destaquen els diaris, no només els de Catalunya, també molts diaris espanyols avui destaquen aquesta notícia, però quan dic alguns vull dir tots, El País, El Mundo, ABC, diaris que ni coneixem, El Confidencial, bueno, jo què sé, saps? Bé, tothom ha quedat flipat, bueno, és una paraula que no seria la més indicada, sobretot Rússia, de veure com Ucraïna ha fet un atac amb més de 200 míssils a la capital de Moscou. Per tant, s'han passejat més de 200 míssils per tot el cel de Rússia, travessant de punta a punta, com aquell que diu, que han impactat de ple a Moscou. La gent de Moscou ha quedat sense paraules. La televisió russa no ho ha explicat. No ha passat res. Evidentment, tota la gent... Hi ha prohibit que es fessin públiques les imatges, però, òbviament, s'han filtrat totes les imatges de tots els mitjans, i el Ministeri de Defensa rus ha anunciat que n'han impactat més de 200, però també ha anunciat que ha interceptat més de 500 altres missils que van ser interceptats a temps. Per tant, estaríem parlant que Ucraïna hauria llançat com a mínim cap a 800 missils en un sol dia contra Rússia. Això posa de manifest, per dir-ho així, la feblesa de l'exèrcit rus en poder fer front a una guerra. Ho dic perquè està en estat de xoc el govern rus, veient com, per dir-ho així, no ofereixen la imatge que voldrien oferir a nivell mundial. Algú diu que s'acosta al final de la guerra, és l'atac més massiu des de l'inici de la guerra, i atenció, perquè aquesta notícia tindrà forta repercussió. Veurem a veure què és el que passa aquests propers dies, perquè passaran coses.
0: Clar, com que Trump posa cullerada a tot arreu, s'ha manifestat davant d'això que estem explicant.
1: Sí, de final de la guerra. I atenció amb aquesta dada, eh? No sé si és certa o no, però avui es parla que a Rússia... Bé, en aquesta guerra estarien morint una mitjana de 1.000 soldats diaris, entre 25.000 i 35.000 persones... cada mes, que algú posa en dubte aquestes dades, perquè són brutals, però algú diu que són més que reals. Per tant, veurem a veure què és el que sabem, perquè és una guerra tan obscura i no sabem què és el que passa. Però avui els diaris en parlen abastament, perquè... Ah, i una cosa molt important. Un terç de la població russa, segons s'ha filtrat, no té ni tan sols accés a la benzina. Imagineu-vos el totpoderós imperi rus en quin estat està quedant. Bé, i res, ara sí, canviant totalment de qüestió, només avui parlar de bàsquet, perquè el Barça ha fet un triomf, podríem dir, èpic contra la València, 112-113, una notícia avui que destaca tota la premsa esportiva i també destaca tota la premsa que Quevedo, saps el cantant?
0: Sí.
1: Doncs fa tot un rècord i farà 8 concerts seguits al Sant Jordi l'any que ve.
0: Buah, omplirà segur.
1: 8 concerts, però és que a més a Madrid fa 8 concerts al Movistar Arena, que és una espècie de Sant Jordi que tenen allà, però és que Catalunya també farà 8, insistim, 8 Palaus Sant Jordis.
0: És molt, és aviat dit, mira, és molt, però
1: Rosalia,
0: segur que ho fa, eh?
1: Oh, sí, no, ja estan plens.
0: Mira,
1: bueno,
0: veus?
1: Ja la Rosalia en va fer 4.
0: Ja, Déu-n'hi-do.
1: Quevedo,
0: ens haurem de rascar 8. Molt la... Bueno, qui vagi al concert s'haurà de rascar molt la butxaca, sí. O què? Entrades?
1: Sí, home,
0: sí, no?
1: Hi haurà enganys pel punta pala.
0: Bueno, clar, com sempre.
1: És de Canàries, eh?
0: Sí, allà hi ha molt bona gent i unes papes arrugades molt bones, el mojo picón i aquestes coses. Va, gràcies, Pep. 8:45 del matí, ens falta el temps amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, un dia més de sol i calor, i no sé si parlarem del ruixadet d'aquest matí-matinada. O no? Però jo he sortit de casa el dematí i estava com plovinejant, m'ha semblat que plovia.
2: Podria haver fet 4 gotes, no diguessis, però no me n'he donat. Sí, és veritat que ha passat una banda de núvols de sud a nord que ha creuat Catalunya i podria haver deixat alguna gota, com bé dius, però els pluviòmetres estan 0,000. Vull dir, no han marcat. I bé, Olga i oients, atenció, els propers dies... Estem preparats pel que ens ve una situació adversa, molt adversa, de calor, d'estancament atmosfèric, mala qualitat de l'aire, deficient, calor intensíssima, sol cremant a base de bé, dies de mínimes i màximes molt altes, valors molt elevats, seran persistents, insistim, a partir de dissabte i sobretot diumenge i de la setmana que ve, això va per llarg. Catalunya entrarà dins del radi d'acció d'una massa càlida persistent, molt anòmala, intensa radiació solar, precaució els propers dies, avisos activats, va per llarg, això, eh? no seran 2 o 3 dies, ja de per si estem amb valors molt elevats, està fent una calor exagerada, doncs més calor es pronostica els propers dies, no només aquí, també França, gran part d'Europa, iniciarem un episodi d'onada de calor, a molts indrets i, per tant, atents a les informacions, perquè això pot alterar activitats de l'aire lliure per les altes temperatures. Bé, ahir un dia de sol, de calor, el termòmetre no demostra la calor que va fer, perquè vam tenir una mica de briseta de mar a terra, humitats relativament altes, màximes van voltar els 26 graus, molt bona mar, excel·lent, visibilitat submarina excel·lent i la mar està com un plat i de veritat que fa goig. Mínima ha voltat als 20 graus, fora del nucli urbà s'ha pogut baixar de cap als 18 i amb humitats que són relativament baixes, no notem grans xafugos, les humitats són moderades, podríem dir-ho, tirant a baix. Bé, avui divendres hem d'esperar un dia de sol, tenim el cel una mica no molt groguenc, però sí, és veritat que els models denoten que hi ha pols en suspensió, està afectant tota la península Ibèrica i seguirà així els propers dies. Hi ha una dana, que aquesta és la precursora, aquesta serà, fixin-se, una dana instal·lada entre les Açores i Portugal, quedarà allà aparcada, a la part davantera, doncs, injecta algo de pols en suspensió, o molt, podríem dir-ho, i a més, aire saharià. En aquesta ocasió sí, i a més, doncs, entra amb una bombolla, aquest aire saharià, entra amb una dorsal anticiclònica de rècord. Quan diem de rècord, què vol dir de rècord? Doncs els models, des de l'any 79, denoten que la massa càlida que hi haurà cap a les mitges altes de la troposfera serà de rècord per aquestes dates, per ser tan càlida i els valors que assolirà. O sigui que a partir de diumenge, sobretot el que és la península Ibèrica, el nord-est peninsular, Cantàbric, Pirineu, sud de França, marquen allà doncs, el centre de la dorsal, doncs extremadament càlida, i això què favorirà aquesta massa càlida en aquest sector? Doncs hi haurà descensos de l'aire, hi haurà subsidència, humitats que hauran pel terra a Catalunya i gran part de França i gran part de la península Ibèrica, intensa radiació solar i farà que les temperatures es disparin. Anem a PAMS, domini del sol avui divendres, poca cosa més a comentar. Vents molt fluixos avui, de mar cap a terra, la mar estarà molt tranquil·la i temperatures poden pujar 1 o 2 graus a gran part de Catalunya. Litoral, prelitoral, bàsicament, podem pujar de 1 a 3 graus respecte a ahir. Ahir va baixar lleugerament en alguns indrets, tal com els vam comentar, però avui, el que hem perdut ahir, avui ho sumarem. I humitats baixes, voltarem els 50, 60, 70, anirà per aquí. Demà som dissabte i demà dissabte hem de pronosticar un dia de sol, sol. Vents molt fluixos, entrarà una mica de lleugera mar de fons. Al bot de l'aigua veurà encalonatge, hi ha aquella mica de remolí, perquè dintre mar es pot reforçar una mica el xaló. Però bé, un atxa mig metre. Però sí que és veritat que al bot de l'aigua veurà que hi ha una miqueta lleugereta mar de fons. Temperatures que pugen 1, 2, 3 graus respecte a avui. Si avui fa calor, demà en farà una miqueta més. O sigui, pugen les temperatures. Cap a la Ibèrica, cap a la depressió de l'Ebre, l'Ibèrica, la serralada Ibèrica que va des de Castelló, Terol, cap a la Rioja, es formaran tempestes, i aquestes tempestes, doncs, és probable que les tardes, avui no ho descartem també, i demà dissabte, doncs, les tempestes que creixeran cap a aquella banda, és probable que els núvols prims, les pinzellades, les encluses, ens visitin de cara a la tarda vespre, podria el cel entrenyinar-se una mica d'aquests núvols alts, que són les desfetes de les tempestes que hi haurà cap a la Ibèrica. També podria haver algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu, però poc important. Però el més important, insistim, demà és la calor, que hi ha molts indrets superpassaran els 35 graus cap a Girona, Catalunya Central, i 37-38, doncs també cap a Pla de Lleida. Aquí, 28 a 30 graus, perquè segurament tindrem humitats baixes. Diumenge, revifa, referma la massa càlida cap a l'entorn peninsular, Mediterrani Occidental, França. Això vol dir doncs, que la temperatura seguirà pujant 1, 2, 3 graus respecte a dissabte. Si dissabte farà calor, diumenge en farà més, una miqueta més. Domini del sol, cels mica terronosos, hi haurà pols en suspensió. No descartem nuvolets prims, pinzellades de núvols alts. I de nou es tornaran a formar algunes tempestes cap a la Ibèrica. A la tarda poden avançar aquests núvols prims, però insistim, sense cap influència perquè faci una calor infernal. Es poden fregar o superar els 40 graus cap a Lleida i molts valors de 36 a 38, doncs Catalunya Central, zones prelitorals i també cap a la banda de Girona. Aquí és probable que els matins, mig matí, ens bufi aquest vent terral, aquesta tramuntana a vegades calenta que farà descendir les humitats ambientals i puguem arribar doncs, 30, 32, 33 graus en hores de mig matí, mig dia. Tot serà una mica en funció de les humitats i de les brises, però vaja, brises poc eficients, insistim, arran de costa, això vol dir que seran molt fluixes diumenge, i pendents d'això, doncs, que les humitats, en funció de com si són altes o baixes, doncs tindrem les temperatures més o menys, però vaja, sempre voltant els 30, 32, 33 de cara a diumenge. Per tant, això és una temperatura molt alta per ser aquí arran de costa. Imaginin-se cap a l'interior, serà un forn. Dilluns, encara més pic de calor a Catalunya, segurament igual o una miqueta més. Dilluns, la calor a Catalunya, els models avisen que les temperatures seran extremadament altes, anòmales per les dates. Això voldrà dir que de nou Lleida pot passar als 40 graus, 36, 38, 39. Catalunya central podria fregar-se algun 40, podria saltar algun 40 cap a la Catalunya central, la Vall del Llobregat, i també cap a Girona, doncs 36, 38 estaran a l'hora del dia el proper dilluns. Aquí a la costa seguirem igual, de 30, 32, 33, 34 graus, això es poden assolir perfectament aquí a l'Alt Maresme. Brises, vents molt febles, la mar molt tranquil·la. Dimarts, dia de la revetlla, mantindrem el mateix patró, d'Anna cap a l'oest peninsular, massa càlida instal·lada a la península Ibèrica, França, gran part d'Europa, de ple. Està nosaltres. Hem de pronosticar una altra jornada de sol, quatre nuvolets prims, vents molt fluixos, calor, mínimes i de 20 a 25 graus en zones de costa, mínimes tropicals clarament, que ja ho seran aquest cap de setmana, i màximes de 30, doncs a 35 poden sovintejar fins i tot a la línia de la costa. Zones interiors, doncs des de 35 a 40 graus. Dia de Sant Joan, igual, la massa càlida instal·lada damunt nostre, no hi ha variacions, fixin-se, els dies que els estem avançant, persistent, una onada de calor, en algunes comarques serà una onada de calor, en d'altres potser no arribem als umbrals, això s'ha d'anar seguint, però estarem en valors molt elevats, tant mínimes com màximes, de forma persistent. Això podria tenir continuïtat passat Sant Joan, dimecres, dijous, divendres, perquè la Dana no acaba de penetrar, es queda cap a les portes de Portugal, la massa càlida segueix instal·lada al voltant del Mediterrani Occidental, i amb aquest panorama no podem dir altra cosa, calor molt intensa, i per tant hem d'estar preparats perquè iniciem a partir d'aquest cap de setmana un episodi llarg, persistent, d'altes temperatures que pot durar, doncs, 5, 6, 7, 8 dies podia durar. Ben bé fins cap allà el 27-28 potser fluixa una mica la calor, però ho diem en veu baixeta perquè això costa molt de punxar aquesta, de desinflar aquesta gran massa càlida que existim. Situació extrema, no només insistim aquí a Catalunya, a gran part de la península Ibèrica, França, Alemanya, Itàlia, es poden assolir, veurem valors de 40 graus a França, atenció, estan a la zona del sud-oest, també perquè pot superar els 40 graus, París també s'hi pot acostar els 40 graus, vull dir que això és una massa càlida enorme d'extensió que afectarà gran part d'Europa i on més, insistim, sobretot la península Ibèrica i zones de França s'enduran la pitjor part. I de moment això és tot, Olga, per tant, atents a aquesta situació extremadament anòmala i no només per dos o tres dies, sinó per la durada que pot tenir en els dies més llargs de l'any. Per cert, el diumenge, em sembla, a les 9:24, em corregiràs, Olga, a les 9:24 del dematí, doncs començarem, l'iniciarem, donem la benvinguda a l'estiu astronòmic, i de quina manera, perquè diumenge és, podríem dir, el tret de sortida d'aquesta calorada que ens pot acompanyar gran part de la setmana que ve, en plenes festes d'allà de Sant Joan. Mm. I bé, i dilluns doncs donarem tot el resum de tot.
0: Això mateix, ho anirem seguint dia a dia, ja cal que ens calcem amb aquesta calorada que ens ve a sobre, que per una banda ens acompanyarà també per celebrar la revetlla Sant Joan, i en qualsevol cas doncs no toca un altre que anar-ho portant de la millor manera que puguem. Jordi, bon cap de setmana, i dilluns ja acabarem d'anar afinant tot plegat.
2: Doncs sí, així ho farem. Només recomanar precaució a les hores fortes de mig matí a mitja tarda, el sol cremarà molt, picarà més, ja ho està fent, perquè aquests dies és infernal estar al sol,
0: Sí.
2: No tenim una fulla i no hi ha qui l'aguanti.
0: Jordi, molt breument, Jordi, diumenge hi ha la varada de barques, tindran bona mar,
2: Fantàstica, molt bona mar, lleugereta mar de fons, però res, mar plana i molt tranquil·la, i això sí, tothom allà a la platja amb barret i protegint-se com sigui, perquè caurà foc del cel els propers dies, si no volem quedar rostits, molta precaució, insistim, i evitar actes a l'aire lliure, sobretot a les hores centrals o activitats a l'aire lliure, precaució a partir del cap de setmana, la setmana que ve, el sol està al màxim de vertical i seran, pronostiquem, vents molt fluixos, humitats també baixes, això vol dir que el sol cremarà i hem d'estar protegits, per tant, molta atenció. Bé, d'un moment això és tot, molt bon cap de setmana, a passar-ho molt bé, i dilluns tot el resum del que hagi donat de sí, que no serà poc, no serà poc, perquè estarem amb avisos molt extensos per tot Catalunya, entrant de ple, estant de ple, amb aquest episodi de d'altes temperatures, a veure si li podem anunciar la fi a la setmana que ve, Olga, a veure si tenim sort.
0: Perfecte, Jordi, doncs va, ho anirem seguint. Gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Bon cap de setmana, fins dilluns.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.
3: Mega! Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Aquest cap de setmana, com hem estat explicant, comença la Festa Major Petita de Sant Joan, una festa major doncs, que té actes molt tradicionals, molt populars, molt arrelats a Pineda, i una d'aquestes activitats, justament, és la processó marinera, que ara fa uns anys es va recuperar i s'ha celebrat doncs, sempre doncs, amb molt d'èxit, i els pescadors i la tradició marinera doncs, és la veritable protagonista. Bé, avui tenim doncs, una de les persones que va liderar aquesta activitat, Pere Garriga, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: De l'Associació de Pescadors, la Varada de Pineda. Bé, què prepareu per aquest diumenge? Com serà aquesta processó i què n'espereu?
2: Bé, la processó d'enguany serà la processó de sempre. O sigui, l'activitat és exactament la mateixa. No deixa de ser un reconeixement a la gent que de la mar n'ha fet vida. Aquest és el lema i l'únic sentit que té la processó, reconèixer la gent que ha viscut del mar de manera directa o indirecta, doncs homenatjar-los, recordar-los i seguir guardant aquest patrimoni tan nostre que tenim a Pineda, que és doncs, la gent del mar, les barques, la pesquera... Bé, aquesta és la funció de la processó. Començarà doncs, amb una activitat privada que és un esmorzar de patrons. Passarem a treure barques a l'aigua i fer una ofrena floral al mar, just en un punt en concret on conflueixen el campanar de Santa Maria de Pineda amb el campanar de Sant Pere de Riu, i just en el punt que en diem el marge, que és on la profunditat del mar ja cau en picat. Sempre es fa l'ofrena en aquest mateix lloc, i aquest any doncs, no serà diferent. Tornarem a fer aquí. Després, un cop haguem fet l'ofrena floral, sortirem en terra i en terra ja a 11:45, si no m'erro, hi ha un acte i parlaments en record de la gent que de la mar n'ha fet vida en terra. Ja de cara perquè el poble pugui participar-hi directament. I en aquí s'acabarà doncs, aquest acte de reconeixement de la gent del mar.
1: Bé, Pere, sempre és bonic doncs, reconèixer aquesta vida marinera que ha tingut i que té Pineda, ara d'una doncs, forma veritablement diferent, no? Molt més recreatiu, però mantenint aquell esperit de mantenir aquestes arrels, no? Unes arrels marineres que connecten a Pineda amb el mar. És que, de fet, la bandera de Pineda té aquests dos colors, no? Una mica del cel i el mar, que és vital en la història de Pineda, no?
2: Sí, verdaderament és així. I Pineda no tan sols en la seva bandera guarda els colors del cel i els colors del mar, que ja ens estan dient alguna cosa, no? Si mirem bé, a la plaça de l'Ajuntament hi ha una font dedicada a Sant Joan. I Santa Maria de Pineda té un altar dedicat a Sant Joan. I tot això no és gratuït. Tot això és perquè hi ha una llegenda que parla que un vaixell, una galera, concretament, que portava el cap de Sant Joan des de Pineda a Terra Santa es va perdre, per això va venir per aquí davant, perquè si no, no té lògica, va embarrancar i no hi havia manera de desembarrancar-la, i quan varen desembarcar el cap de Sant Joan, la galera va desembarrancar sola i va seguir el seu camí. Això volia dir que el cap de Sant Joan volia estar a Pineda. Aquesta és la llegenda, aquesta és la història, i per això nosaltres celebrem aquesta festivitat per Sant Joan i tenim com a Sant Joan, com a patró de l'Associació de Pescadors de Pineda, quan teòricament hauria de ser Sant Pere, no? Doncs ens agafem a la història, fem poble, fem patrimoni i ho fem per Sant Joan.
1: Sí, que és una cosa molt curiosa aquesta, que no ens hem cansat de repetir, que Pineda, doncs, a diferència d'altres pobles, que Sant Pere, home, també el tenim, també tenim la plaça de Sant Pere Pescador, que és un personatge, doncs, home, vaja, capdalt també en la vida dels pescadors, però també ho és, en aquest cas, Sant Joan. Bé, en el cas de Pineda, Sant Joan. Sí, Pere, ja per saber una mica què és el que veurem aquest diumenge a Pineda, mira, ara estava veient les previsions del temps i són, vaja, fan un advertiment, com aquell que diu, degut a la forta calor i a la molt bona mar. Esperem esperem, per tant, que sigui un dia de molt bona mar, però a banda d'això esperem, entenem, doncs, barques, barquetes, que sortiran fins a la mar, no?, amb una escena bonica, no?, per dir-ho així.
2: Sí, també haig de dir que vindran barques de fora, eh? Venen barques que ens acompanyen a la processó perquè ells també volen fer reconeixement a la gent que de la mar n'ha fet vida. No només queda explicitat a la gent de Pineda, sinó que queda explicitat a tota la gent que de la mar n'ha fet vida.
1: Sí, sí. Doncs serà bonic de veure, com sempre, Ràdio Pineda hi serà present. Ens agrada molt captar aquests moments i aquesta varada de barques que es fa encara a Pineda d'aquesta manera tan tradicional, tan nostra, que és encara varant amb pals i amb seu, no? Que això es veu a pocs pobles, doncs a Pineda encara es pot veure.
2: Correcte. Encara mantenim la tradició centenària de treure i varar amb travesses, sí senyor.
1: Molt bé, doncs, Pere, que vagi molt bé, que faci molt bon temps, molt bona mar i que hi hagi molt d'èxit. Gràcies i molt bon dia.
2: Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia a tothom. I que tothom sàpiga que està convidat a venir en aquest acte que fem en terra perquè puguin saber o conèixer un pèl de res més del nostre fer de cada dia.
1: Molt bé, doncs gràcies, Pere, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, bon dia.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Són les 9. Notícies.
1: La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provoca talls de trànsit a Pineda aquesta tarda de divendres. L'esdeveniment és de nivell internacional, comença a Santa Susanna i pot comportar afectacions importants a la mobilitat durant aquesta tarda. Per tant, al voltant de les 2 i fins les 4 hi ha un dispositiu. Durant aquesta franja horària no es pot circular ni creuar la via en els punts afectats. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i optar per itineraris alternatius. Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. I també destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palau Tim. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. De tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una grande verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-802249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B.
6: Si solo tengo amor.
4: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
8: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provoca talls de trànsit a Pineda aquesta tarda de divendres. L'esdeveniment és de nivell internacional, comença a Santa Susanna i pot comportar afectacions importants a la mobilitat durant aquesta tarda. Per tant, al voltant de les 2 i fins les 4 hi ha un dispositiu. Durant aquesta franja horària no es pot circular ni creuar la via en els punts afectats. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i optar per itineraris alternatius. Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. També destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una 50ena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta 50ena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palau. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert, que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana, ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Buhos, Doctor Prats, els catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: Són les 11. Notícies.
1: La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provoca talls de trànsit a Pineda aquesta tarda de divendres. L'esdeveniment és de nivell internacional, comença a Santa Susanna i pot comportar afectacions importants a la mobilitat durant aquesta tarda. Per tant, al voltant de les 2 i fins les 4 hi ha un dispositiu. Durant aquesta franja horària no es pot circular ni creuar la via en els punts afectats. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i optar per itineraris alternatius. Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. També destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Montpalau. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provoca talls de trànsit a Pineda aquesta tarda de divendres. L'esdeveniment és de nivell internacional, comença a Santa Susanna i pot comportar afectacions importants a la mobilitat durant aquesta tarda. Per tant, al voltant de les 2 i fins les 4 hi ha un dispositiu. Durant aquesta franja horària no es pot circular ni creuar la via en els punts afectats. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i optar per itineraris alternatius. Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. I també destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una 50ena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta 50ena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palau. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Buhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pegatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Començam aquest butlletí informatiu parlant d'una afectació al trànsit que hi haurà arran de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina que provocarà talls de trànsit avui a Pineda aquest divendres. Pineda es prepara, per tant, per viure una jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Recordem, començarà avui a Santa Susanna, un esdeveniment de caire internacional que comportarà afectacions importants a la carretera N2. La policia local de Pineda, també Protecció Civil, han informat que la N2 quedarà tallada al trànsit a Pineda, en els seus accessos també i carrers propers, al voltant de 2:15. Recordem, el pas previst a la cursa, al voltant de les 3 de la tarda, acabarà al voltant de les 4. Per tant, si heu d'anar, doncs, si teniu previst circular per la N2 a aquestes franges horàries, tingueu en compte que haureu de fer-ho per dins del poble. Està tot degudament indicat. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats i ja comença avui mateix i acabarà el dia 24 de juny coincidint amb Sant Joan. Els actes comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, acompanyats per la música i l'animació de la xaranga dels Bufant Fort Street Band.
2: Hola, som els Bufant Fort i aquest divendres 19 de juny a 9:15 tornarem a acompanyar l'Armazenda i en Garau a la Revolta Gegantera. Vinga, ens hi trobem!
1: Una activitat que l'any passat va ser molt exitosa, sortirà de la plaça de Catalunya a 9:45 del vespre, baixarà pel carrer Doctor Bartomeu fins a la plaça del Mar. Allà començarà la remoguda gegantera i, com sabeu, serà l'acte primer de la Festa Major Petita, però també de l'Estiueja't, que comença avui mateix. De tot això ara en parlarem, però destaquem també activitats del cap de setmana com el dissabte marcat per la diversitat i la reivindicació amb el Pride Pineda a la plaça Espanya i també plaça de les Mèlies. Hi haurà lectura del manifest, però també molts espectacles.
3: Convidant tots els ciutadans i ciutadanes de Pineda de Mar i que no tinguin en ment que és un dia de les persones del col·lectiu. No, és un dia per tot el poble per gaudir. A part, tenim la sort doncs, que el programa del Pride estigui dintre del programa de Festa Major Petita de Pineda de Mar i per això nosaltres també ens és molt important no?, que se li doni aquest pes, aquest valor al Pride i convidem a tot Pineda que vingui a Plaça Espanya a omplenar-la de colors, de diversitat i tots tenen cabuda.
1: I dissabte a la tarda, per tant, demà, es farà la inauguració de l'exposició de sifons a les 7 de la tarda a l'espai de l'aparador del pati de Can Comas. Una donació de sifons datats entre el 1920 i el 1982, fets a Pineda. Els ha donat l'Albert Pruna i n'ha parlat la regidora de Cultura, Verónica Rebolló.
4: Tenim la inauguració de lo que és l'exposició dels sifons, uns sifons doncs, que va fer la donació el senyor Albert Pruna, i doncs que estaran exposats a Can Comas, espai que també més o menys diguem que inaugurem, encara que l'espai com a tal ja existeix, que és el pati de Can Comas, no? Que al final l'anomenem l'aparador de Can Comas, on es faran diferents exposicions i la primera, a l'arrencada, és aquesta dels sifons, per exemple. Aquesta és una de les activitats doncs, que tenim doncs, aquests dies de festa petita.
1: Com ara sentíeu, servirà per inaugurar també aquest nou espai, l'aparador de Can Comas, un nou espai per a exposicions de petit format. Recordeu, això serà dissabte a la tarda. I també destaquem que arribarà la processó marinera de Pineda, la seva 13a edició. Serà diumenge, un acte ja consolidat a la Festa Major Petita de Sant Joan que fa un homenatge a la gent que de la mar en va fer vida. L'activitat està organitzada per l'Associació de Pescadors de Pineda amb el suport de l'Ajuntament. Tot plegat es farà el diumenge al matí, ho ha explicat a Ràdio Pineda, Pere Garriga.
5: En la seva bandera guarda els colors del cel i els colors del mar, que ja ens estan dient alguna cosa, no? A la plaça de l'Ajuntament hi ha una font dedicada a Sant Joan i Santa Maria de Pineda té un altar dedicat a Sant Joan. Una galera, correcte, concretament, que portava el cap de Sant Joan des de Pineda a Terra Santa es va perdre, per això va venir per aquí davant, perquè si no, no té lògica. Va embarrancar i no hi havia manera de desembarrancar-la i quan varen desembarcar el cap de Sant Joan la galera va desembarrancar sola i va seguir el seu camí. Això volia dir que el cap de Sant Joan volia estar a Pineda. Aquesta és la llegenda, aquesta és la història i per això nosaltres celebrem aquesta festivitat per Sant Joan, i tenim com a Sant Joan, com a patró de l'Associació de Pescadors de Pineda, quan teòricament hauria de ser Sant Pere, no? Doncs ens agafem a la història, fem poble, fem patrimoni i ho fem per Sant Joan.
1: Hi participaran diverses embarcacions de Pineda, també les tradicionals de vela llatina, com són la Madrona, la Natàlia i la Rosita, però també altres barques que han estat recentment restaurades. També hi haurà representants municipals.
5: Venen barques que ens acompanyen a la processó perquè ells també volen fer reconeixement a la gent que de la mar n'ha fet vida. No només queda explicitat a la gent de Pineda, sinó que queda explicitat a tota la gent que de la mar n'ha fet vida. Encara mantenim la tradició centenària de treure i varar amb travesses, sí senyor. Que tothom sàpiga que està convidat a venir en aquest acte que fem en terra perquè puguin saber o conèixer un pèl de remés del nostre fer de cada dia.
1: Això serà diumenge al matí, dia en què es preveu també molt assolellat. Per cert, que diumenge a la tarda al Pati de Can Comas acollirà l'espectacle familiar Sarau, amb estètica dels tradicionals Muppets per a totes les edats. No us ho perdeu. A més, s'escoltaran peces de música, de rock, salsa, sardanes, gospel o TikToks. I l'altre gran plat fort de la Festa Major Petita, Joan Pera, que oferirà l'espectacle Una Estona amb Joan Pera. Serà diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. I hem parlat amb el mateix actor.
6: Hola, sóc el Joan Pera. Aquest diumenge, estiueja't amb Joan Pera. Una Estona amb Joan Pera. Repassarem la meva vida, que sempre m'han passat coses i coses i molt divertides, amb clau d'humor, i estarem una bona estona parlant amb tots vosaltres. Us espero.
1: Us ho passareu molt bé escoltant i veient l'espectacle de Joan Pera. Recordeu, diumenge, 8:15 de la tarda, un monòleg on repassa la seva llarga i consolidada trajectòria del món del teatre i televisió, però sobretot parlant de les seves anècdotes més divertides. I ja ens anem, doncs, cap a dimarts, perquè arribaran les tradicionals revetlles de Sant Joan, de la plaça de les Mèlies i també de Poble Nou. En el cas de les Mèlies, arribarà la flama del Canigó. Arribarà al vespre. Hi haurà també sopar popular, botifarra, coca de Sant Joan, una opció vegana, el preu del tiquet 15 euros, que ja podeu comprar a la botiga Herbes o també a la plaça. Hi haurà els petits Musicae, pirotècnia, les forces infernals de Poble Nou i la dauna dels geganters de Pineda i música fins a les 3 de la matinada. Ho ha explicat la Núria.
7: Ens ajuntem molta gent de Pineda, tants petits com grans. És un moment de reunió, és un moment bastant cèntric i que dona tret a l'inici de l'estiu i és una nit molt, molt i molt maca que, bueno, que des de emocions com l'entrada dels equips de foc, que els mateixos participants tenen aquesta emoció, com els participants, com la gent que ve, que té moltes ganes també de gaudir de l'encesa del fogueró, de la música de després, vull dir que hi ha molt bona energia.
1: És la Núria Burjons, del Cau de Pineda, que són els organitzadors conjuntament amb altres entitats, entre d'altres el Centre Excursionista, però també l'Ajuntament de Pineda, que dona suport. I els xulos de Pineda organitzaran la nit més xula de l'any. Serà a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, també la revetlla de Sant Joan, per tant, dimarts a les 8 del vespre. Hi haurà dues opcions de sopar, coca, servei de bar tota la nit, i ho ha explicat la Laura Guinart i la Loia Mercader.
8: Sí, sí, la veritat és que és un ambient molt maco, molt familiar, i, bueno, fem gresca i la veritat és que ho passem molt bé.
9: Oferim sempre un sopar, dues opcions. Sopar fred, que és l'embotit, que pot ser pernil, formatge, fuet, o sopar calent, que seria botifarra. També tenim coques de fruita i de crema, i el que farem serà, doncs, tenir una música en viu. Llavors, les nostres coreògrafes faran una animació, que ja fa molts anys que anem a darrere, que som una colla de carnaval, i després tindrem un DJ fins a les 3 de la matinada, o com sempre diem nosaltres, fins que el cos aguanti.
1: Seran, per tant, les dues revetlles que té Pineda, plaça de les Mèlies, també plaça de la Biblioteca Poble Nou. I enguany no hi haurà la revetlla de la Tribala. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la Laia.
10: Des de Costes ens han dit que no ens poden concedir l'autorització perquè en el lloc on habitualment la fèiem, que era allà al costat de la platja dels Pins, de la zona de les antigues barraques, actualment es troba en un procés de naturalització. Llavors, davant d'aquesta situació, hem intentat treballar conjuntament amb l'Ajuntament i intentar buscar una ubicació alternativa per fer la foguera. Però després de valorar diferents opcions, hem vist que no es reunien ni les condicions necessàries de seguretat, i no ho veiem gaire viable, la veritat.
1: Per tant, dues revelles, insistim, la de la plaça de les Mèlies i a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. I la Festa Major Petita es tancarà el dimecres 24 de juny amb la missa a Santa Maria en honor del patró. Serà, com sempre, a les 12 del migdia i participen també autoritats i recordem que es pot veure aquest dia la relíquia que guarda l'església de Pineda, un acte també molt tradicional. I finalment arribarà el dia de Sant Joan. Aquí acabarà la Festa Major Petita, que per cert començarà també la temporada sardanista. Les sardanes seran a les 7 de la tarda a la plaça de les Mèlies amb la principal de Cassà. Com sempre, recordem, aquest dia hi ha també la sardana dels gegants, amb els geganters pinedencs, que també faran un parell de balls amb les figures. Una activitat que sempre té molt bona acollida de públic. De tot això us en parlarem també la setmana que ve. I com us dèiem, comença la Festa Major Petita, però també ha començat l'Estiuejat, que s'estrena justament avui divendres amb la Revolta Gegantera i l'actuació de la Wuhan Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels geganters de Pineda que obre la Festa Major Petita, però com diem també, la programació de l'Estiuejat. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una crida a participar de les activitats que s'han programat aquest estiu.
11: Poder sortir a la fresca, no?, a compartir espais. Els carrers i les places del nostre municipi tenen també aquest objectiu, no?, de poder-te trobar amb aquell veí o veïna que potser fa molts dies que no saludes, no?, i poder xerrar, no?, i que millor que poder compartir aquest moment amb cultura, no?, amb música de fons, amb teatre, amb un monòleg, no?, i d'aquí ve l'inici de tot plegat, no?, de l'Estiuejat.
1: Doncs avui arriba justament una de les millors xarangues de tot Espanya, la Bufant Fort Street Band, que acompanyarà els gegants a partir de 2:15 del vespre. Sortida plaça de Catalunya, arribarà fins a la plaça del Mar, passarà pel carrer Doctor Bartomeu. Els geganters han dit que qui tingui ganes de gresca de veritat han de venir, diuen, al Sarau de l'Armesenda i en Garau. També molt atents, doncs, a aquesta activitat que inicia avui també l'Estiuejat i, com diem, la Festa Major Petita. Bé, a banda d'això, el Canigó tornarà a ser protagonista el mes de juny del Centre Excursionista Montpalau-Tim, perquè, recordem, van a buscar la flama del Canigó. Però és que, a més, dos escaladors del Centre Excursionista Pinedenc, en Guillem i en Carles, aquest cap de setmana fan el repte de pujar un feix de llenya des de Pineda fins al cim del Canigó.
12: És una via que té 8 llargs, són de 5è més i dos llargs de 6è més, una via exigent en molts punts, i clar, al final és treballar-la, és saber ben bé on hi ha la dificultat en els seus llargs i poder decidir qui escalarà en cada moment de primer en aquests llargs. D'escalada, el que és pròpiament l'escalada, són 270 metres de via, vull dir que són llargs. I després ens deixa 100 metres o 120 metres de la cresta que ens deixa el Canigó. Per tant, sempre es diu que aquesta via són uns 420, perquè li has de sumar els 200 i pico d'escalada, més la cresta, que són els 420 que fan total de desnivell que farem de dissabte, escalant. Sí, la cresta no és una cresta fàcil, és una cresta exposada, és una cresta que també de nivell tercer quart, val, més senzill, però que igualment sí que ens haurem d'anar autosegurant i posant, bueno, i anant encordats, això segur.
1: Els dos escaladors ja marxen aquesta mateixa tarda fins a l'entorn del Canigó i tornaran diumenge. De fet, la jornada d'escalada es farà demà dissabte. En Carles ha parlat de la seva passió per l'escalada.
12: Sí, amb en Guillem fa molts anys que ja escalem, que anem junts, que ens compenetrem molt bé a la paret. Tenim molt clar cadascú dels dos què sap fer i què no sap fer i en quin moment podem apretar un o l'altre, perquè al final a la paret a vegades passen coses que has de poder gestionar en el moment, i el que és important és tenir molta calma quan estàs a la paret i saber que el company reaccionarà bé i com reaccionarà, perquè a vegades és tan igual important saber com reaccionaràs tu que com saber el company i poder estar tranquils. Ja tenim tot això una miqueta més a punt, i també vam agafar tant del CEM, del Centre Excursionista de Montpalau, la senyera i la bandera del nostre club, i res, i ara esperar que tot vagi bé i dissabte poder coronar i portar els feixos que ajudin a encendre la flama pel dia de Sant Joan.
1: En Carles ha explicat que farà bon temps, això és fonamental per assolir l'objectiu. També des de Ràdio Pineda, doncs, els hi desitgem tota la sort en aquest repte. I és que hi haurà un segon repte relacionat amb això, i és que a partir de dilluns comença l'aventura d'una cinquantena de pinedencs que baixaran la Flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda corrent. Faran novament la fita de portar la Flama del Canigó des d'aquesta muntanya fins a Pineda. 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar. Els primers equips ja han de començar el repte el dilluns, perquè primer s'ha de pujar al cim, agafar el foc i baixar-lo. El repte, com diem, ja començarà dilluns i arribarà el dia 23, per tant, el dia de la Revetlla, insistim que arribarà a la plaça de les Amèlies, moment que donarà obertura a la Revetlla de Sant Joan de Pineda. Bé, i ara estem molt interessats per conèixer la previsió del temps. La crònica és de Jordi Pérez. Jordi, farà calor aquest cap de setmana?
13: Calor intensíssima, sol, cremant a base de bé, mínimes i màximes molt altes, seran persistents, insistim, a partir de dissabte i sobretot diumenge, i la setmana que ve, això va per llarg, Catalunya entrarà dins del radi d'acció d'una massa càlida persistent molt anòmala, precaució, propers dies, avisos activats, però va per llarg, això no seran dos o tres dies, iniciarem un episodi d'onada de calor a molts indrets i, per tant, atents a les informacions, perquè això pot alterar les activitats de l'aire lliure per les altes temperatures. Tenim el cel una mica, no molt groguenc, però sí, és veritat que els models denoten que hi ha pols en suspensió i seguirà així els propers dies. La mar estarà molt tranquil·la i temperatures poden pujar 1 o 2 graus a gran part de Catalunya. Litoral, prelitoral, bàsicament. Podríem pujar de 1 a 3 graus. Demà som dissabte i demà dissabte hem de pronosticar un dia de sol. Vents molt fluixos, entrarà una mica de lleugera mar de fons. Al bot de l'aigua veurà que l'onatge hi ha aquella mica de remolí. Però bé, onatge mig metre. Si avui fa calor, demà en farà una miqueta més. O sigui, farà... pugen les temperatures. Diumenge, temperatures seguiran pujant 1, 2, 3 graus respecte a dissabte. Domini del sol, cels mica terronosos, hi haurà pols en suspensió. No descartem nuvolets prims. Dilluns, aquí a la costa seguirem igual, de 30, 32, 33, 34 graus. Això es poden assolir perfectament aquí a l'Alt Maresme. Brises, vents molt febles, la mar molt tranquil·la. Dimarts, dia de la Revetlla, mantindrem el mateix patró. Hem de pronosticar una altra jornada de sol, 4 nuvolets prims, vents molt fluixos, calor, mínimes i de 20 a 25 graus en zones de costa, mínimes tropicals, clarament, que ja ho seran aquest cap de setmana, i màximes de 30, doncs de 35 poden sovintejar fins i tot a la línia de la costa. Per tant, atents a aquesta situació, només recomanar precaució a les hores fortes de mig matí a mitja tarda, el sol cremarà molt.
1: Doncs gràcies, Jordi. Queda fet aquest avís d'evitar les hores centrals del dia, sobretot a l'hora de prendre el sol. Molta cura en aquest aspecte. I des de Ràdio Pineda només ens resta desitjar-vos que tingueu un molt bon inici de festa major petita de Sant Joan. És tot. Més informació a cada hora en punt i a internet.

0: Ràdio Pineda.
1: A Pineda ens preparem per viure una de les nits més especials de l'any amb la Revetlla de Sant Joan. Tradició, foc, fogueres, sopars a la fresca, molta música i bon ambient a la plaça de les Mèlies i a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Amb l'arribada dels equips de foc pinedencs portant la flama del Canigó fins a la plaça de les Mèlies per encendre el fogueró. I amb la Revetlla donem la benvinguda a la Festa Major Petita, el dia de Sant Joan, amb actes molt tradicionals. Tot plegat sense oblidar la revolta gegantera d'avui divendres, donant el tret de sortida a la programació de l'Estiueja't. Queda't perquè sortim.
0: A Ràdio Pineda, sortim.
1: Saludem a Verónica Rebollo, regidora de Cultura. Bon dia.
2: Bon dia.
1: També ens acompanya la Laura Guinart, del Xulos de Pineda. Laura, també benvinguda.
3: Hola, bon dia.
1: I saludem també a l'Eloi de Mercader, també dels Xulos. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Que em deia, em fa molta vergonya que és la primera vegada que parlo per ràdio, però no serà complicat, ja ho veuràs. Animada?
3: Perfecte. Sí, sí, i tant.
1: També saludem a la...

0: Pròleg, la revolta Pròleg, però es va convertir en la primera. Aquest any fem la segona, perquè l'any passat va anar molt bé, ens ho van passar molt bé, va ser un èxit, la gent li va agradar, i aquest any hi tornem.
1: La revolta gegantera d'aquest vespre, Verònica, que ara ho dèiem, dona el tret de sortida a la programació de l'Estiuejat. Per tant, això ara sí que sí comença.
2: Exacte, ara sí que sí, tu ho has dit. Ja dies enrere en parlàvem, però ara sí que donem doncs, el tret de sortida al que és l'Estiuejat amb aquesta revolta gegantera, que és la segona edició.
1: Una revolta gegantera que vindrà acompanyada dies després d'altres espectacles culturals, també al carrer, que és la filosofia d'aquest Estiuejat, que és, recordem-ho, no?, la cultura al carrer gratuïta i propera a tothom.
2: Exacte, la idea aquesta, no?, que antigament, doncs, quan Pineda no era tan gran, doncs la gent sortia, no?, amb la cadira al carrer per relacionar-se a l'estiu, no?, per xerrar amb els veïns, i una mica la idea inicial de l'Estiuejat és aquesta, no?, sortir al carrer, relacionar-nos i gaudir de cultura.
1: A més, la programació de l'Estiuejat, com dèiem, a part de la revolta gegantera d'aquest vespre, que en parlarem de seguida amb en Pep Besart, comentar, Vero, que també tenim per davant moltes activitats, entre elles una exposició, tenim el Joan Pere Pineda, tenim espectacles familiars, per tant, una bona arrencada que, si vols, podem començar ja a explicar-ho.
2: Doncs mira, sí, tenim la inauguració de lo que és l'exposició dels sifons, uns sifons doncs, que va fer la donació al senyor Albert Pruna i doncs, que estaran exposats a Can Comas, espai que també més o menys diguem que inaugurem, encara que l'espai com a tal ja existeix, que és el pati de Can Comas, no?, que al final l'anomenem l'aparador de Can Comas, on es faran diferents exposicions i la primera, a l'arrencada, és aquesta dels sifons, per exemple. Aquesta és una de les activitats doncs, que tenim doncs, aquests dies de festa petita. Com tu deies, doncs, també ens visita en Joan Pere. Jo crec que més o menys tothom ja coneix, no?, en Joan Pere. Ara fa temps que no venia a Pineda. Tenim també un espectacle infantil. Dintre de lo que és la festa també petita, doncs evidentment tenim el que les revetlles, que en parlarem d'aquí un moment, a l'arribada de la flama del Canigó. També hi han espectacles de dins de lo que és la Pride des del Departament d'Igualtat, i tot això queda inclòs al que és la Festa Petita Pineda, no? Totes aquestes activitats i l'arrencada de lo que és l'Estiuejat.
1: I una festa major petita que també manté molt vives aquelles activitats culturals que són ja d'un caire més tradicional, no?
2: Un Sant Joan sense revetlles, jo almenys no m'ho imagino, no? Sí que hem perdut, malauradament, no?, perquè les coses canvien. Igual doncs, que doncs, un temps fèiem més activitats a la platja i ara no les podem fer, doncs les fogueres també estan més controlades, amb una normativa que tampoc es poden fer, però bueno, dins del que es pot fer, doncs escolta, jo crec que està bé no perdre, perquè Sant Joan revetlla, no?
1: I la festa major petita, amb actes més tradicionals, la missa, les sardanes, el ball de gegants, per tant, bé, també recollint aquest esperit de festa major, no? Encara
2: sí,
1: que sigui petita.
2: Exacte. Encara que sigui petita, els gegants sempre estan presents, no? Les sardanes, doncs, també, i aquest ofici, doncs, doncs homenatge, no?, o comemoració a Joan Baptista, que és el patró de Pineda.
1: I la revetlla de Sant Joan, que és una de les nits més especials, la més curta de l'any, però també la més esperada, o una de les més esperades, i que tothom doncs, està a punt per celebrar, no?
2: Doncs sí, i per sort doncs, tenim entitats de Pineda doncs, que fan que aquestes tradicions continuïn, no? Igual que estàvem parlant fa un moment, doncs, lo que és l'arribada de la flama del Canigó. Jo crec que són diades que ja tothom espera que hi hagi aquestes activitats, no? Ningú es planteja de que no Sant Joan sense aquestes activitats, i per tant ja d'entrada, no?, també agrair a les entitats doncs, que responsables d'organitzar totes aquestes activitats doncs, perquè fan, doncs, continuem la tradició, al final cultura és tradició.
1: Pep, la revolta gegantera, que és un concepte diferent de veure, de gaudir dels gegants de Pineda en una cercavila molt festiva aquest vespre.
0: Sí, de fet és una idea que fan molts de pobles. A Pineda no és casual que ho haguem fet, ho fan molts altres pobles i ciutats de Catalunya. Tot i que per la festa major ja ho fem amb un format una mica més nocturn, també és veritat que té un caràcter més familiar i més de festa major. En aquest cas, el que fem és una sortida només als gegants de Pineda, molt esbojarrada, que busca un públic juvenil, més aviat això, més jove, més gamberro,

0: que poden venir famílies, tothom és benvingut, tothom s'ho passarà molt bé, però busca això, aquest format més desenfadat i més macarra, no? I acabar, doncs, amb música, amb disc-jockey i una mica, doncs... I, a més, una particularitat és que les gegants, que habitualment ballen músiques tradicionals o populars, en aquest cas no. Només ballen, per dir-ho així, temazos del moment i, per tant, és un format que acaba convertint-se en una cosa ben diferent.
1: Ara ho explicarem, perquè la revolta gegantera també és el tret de sortida de l'Estiueja't, que és la programació d'estiu a Pineda. Clar, què representa per vosaltres obrir aquest calendari d'activitats d'estiu i també amb aquest ambient, no?, que respira?
0: Doncs mira, ens fa molta il·lusió. A més, ens fa il·lusió encetar la Festa Major Petita de Sant Joan. Coincideix amb l'inici també de l'Estiueja't, però amb l'Ajuntament i amb la colla volem, doncs, que es refermi com la porta d'entrada sempre, doncs, a l'estiu, no? Una mica a l'estiu que comença aquest cap de setmana, podem dir, no? I volem, doncs, que sigui l'entrada. A més, antigament havíem fet una petita cercavila amb la Festa Major Petita, però no ens acabava d'agradar el que fèiem. I, en canvi, això és el que creiem que tindrà èxit, que té continuïtat. Fem una cosa molt festiva, és que la gent que vingui s'ho passarà superbé. A més, els gegants, diem, com mai els heu vist? Doncs no, com mai els heu vist, perquè van amb llums, perquè aquest any hi ha moltes sorpreses, ja ho avancem. Tothom tindrà molts de regals. Tothom que vingui s'emportarà molts de regals en forma de lluminària. Per tant, tothom estarà ben engalanat i ben il·luminat. Els nens que vinguin s'ho passaran molt bé amb llums a les mans, als peus i al cap. I els grans també. Però sobretot el que volem és això, que la gent gran, que la gent jove, aquest dia, doncs, quedi desinhibida i s'apunti a la moguda a acompanyar gegants.
1: L'any passat va ser un èxit, aquest any, pel que expliques amb aquestes novetats, promet moltíssim i crec que d'alguna manera ho has anat apuntant, no? Però com definiríem, per aquelles persones que vulguin venir aquest vespre a seguir-vos, quina és l'essència d'aquesta revolta gegantera?
0: Mira, l'essència és passar-ho bé, donar als gegants un aire, doncs, festiu, de gresca, no de xerinola. Es diu Revolta Gegantera, vam posar-li aquest nom justament buscant aquest doble i tercer sentit, no?, de la paraula la revolta, no? O sigui, d'una banda és fer una volta gegantera, que no parin de donar voltes als gegants i que tingui un cert esperit de revolta, no? O sigui, un cert esperit de canviar coses d'una forma festiva, de dir, anem a trencar-los una mica els motllos, no? I aquí el gegant, doncs, no para de ballar. La colla té molt clars quins són els conceptes i els límits perquè tot això surti bé. I la sort que tenim és que hem aconseguit que per 2 anys seguits tinguem la millor xaranga de tot Espanya, perquè ho hem de dir així, que és la Bufant Fort Street Band, que són una passada, i si veniu veureu de què va. Un altre secret és una cercavila molt curta, molt concreta, molt acotada i molt festiva. Començarem plaça de Catalunya, farem plaça Amèlies, Torceta, plaça Espanya, Bartomeu avall, i acabem a la plaça del Mar, que és aquella plaça de les Oliveres, o sigui, la plaça de l'Àncora, coneguda com la plaça de l'Àncora, a les 22:30, 22:45, allà s'acaba, allà els gegants faran els últims giravolts, i comença la remoguda gegantera, que és un DJ, que és mala sort, que llavors sí que serà per petar-ho.

0: som els Bufanfort, i aquest divendres 19 de juny a 9:15 tornarem a acompanyar l'Ermessenda i en Guerau a la Revolta Gegantera. Vinga, ens hi trobem!
1: Anem a parlar de la part musical d'aquesta revolta gegantera, que és una de les parts clau d'aquesta revolta, d'aquesta proposta, de la Colla Geganters i Grallers de Pineda. A veure, parla'ns d'aquesta banda, deies, una de les millors d'Espanya, Bufanfort, i també aquest DJ, no?, que arrodonirà la festa un cop acabada aquesta cercavila curta que ara comentaves.
2: Doncs mira, la xaranga Bufanfort són de Banyoles, són 14 músics, són molt festius, ja els veureu, tenen ganes de gresca, són gent jove, gent que ho fa molt bé, són professors de música, veureu que són molt bons, i, bueno, és que són uns cracs. A més, és molt fàcil entendre's amb ells, és una gent molt maca. Ja dic, veureu què passarà, eh? No us defraudarà. I Mala Sort PDs, doncs, són dos discjòqueis, són de Malgrat de Mar. Són gent, doncs, que actua fent moltes històries, i perquè la gent es faci una idea, entre d'altres, van fer la Quina de Nadal a Pineda, doncs també van participar amb la Quina. És una gent molt divertida, molt desenfadada, ens ho faran passar molt bé, una hora de música amb un esperit de revetlla d'estiu, que nosaltres l'hem anomenat com la remoguda, no? De fet, aquest any hi ha revolta, remoguda, i té esperit d'acabar amb remullada. Però això anirà vinguent.
1: Sí, aquesta és una de les altres novetats, perquè enllacem una mica amb les novetats que ens avançaves, aquesta il·luminària, aquests
2: sí,
1: regals, no, que deies.
2: La gent s'ho passarà molt bé. Tothom que vingui tindrà regal.
1: I alguna recomanació per venir vestit? Perquè, clar, si hem d'acabar remullats, no, potser que portem tovallola,
2: no,
1: o...
2: Es mullarà qui vulgui a la platja, qui vulgui, però, bueno, el que vulgueu, però sí que és veritat, doncs, que les recomanacions és venir amb ganes de passar-ho bé. Insistim, és obert a tots els públics, les famílies amb nens petits, doncs, també estan convidats. De fet, l'any passat en van venir, que van quedar molt, molt contents, i un dels hàndicaps que vam tenir, per dir-ho així, és que hi havia tal volum de gent, doncs, que a vegades els músics quedaven tapats per la pròpia gent, no? Però els gegants sobresurten per damunt de tots els caps de la gent, i per tant els gegants són els protagonistes. Nosaltres estem contents, pensem que és un encert, l'any que passat ens va anar molt bé, aquest any apostem també per aquesta proposta i convidem a tothom a venir. Sí, sí.
1: A la plaça Catalunya, avui a partir de 9:45 del vespre, la revolta gegantera, i enllaçant amb els actes de la Festa Major Petita de Sant Joan, també tradicionalment el dia 24 a l'audició de sardanes que hi haurà a la plaça, també veurem els gegants. I aprofitant que estàs aquí, també t'ho volia preguntar, Pep.
2: Sí, aquí sí que fem un format diferent a la que la gent està segurament més acostumada, que és un ball de gegants. Fa uns anys ja vam tenir també l'encert de fer un acte que es diu la sardana dels gegants. Sempre a la cobla que ve ens prepara una sardana, que és una sardana una mica especial perquè la puguin ballar els gegants, i això ja està parlat amb ells. Ens ajuda molt Mare Nostrum, tenim una molt bona entesa amb ells, i fem la ballada dels gegants, que és una cosa bonica, que a la gent li agrada molt veure. Aquest dia hi ha molta gent a la plaça i és molt bonic veure com els gegants ballen tot una sardana. Després de la sardana fem dos balls al mig de la plaça, fem dos balls de gegants, i després fem una espècie de mostra de figures, per dir-ho així, en què la gent, doncs, es pot fer fotografies, i deixem aquest espai que agrada molt, sobretot als turistes, que descobreixen molts d'ells els gegants, no? I això serà l'acte que farem per Sant Joan. I encara diré que el dia 23, per tant el dia de la revetlla de Sant Joan, la típica revetlla en què tots mengem coca i cava, doncs també fem un altre acte encara dels gegants, que és el ball de la Dauna, que la Dauna balla la dansa del foc amb l'encesa del fogueró a la plaça de les Mèlies. És un acte també molt bonic. Recordem que la Dauna és un ésser mitològic que, doncs, apareix en una nit com aquesta, que és el solstici d'estiu. Apareix la Dauna, fa un ball a la plaça i és molt màgic amb el foc.
1: Pep Besart, cap de colla de la Colla Geganters i Grallers de Pineda, i company també de Ràdio Pineda. Gràcies, que ho disfruteu, que vagi molt bé, Pep.
2: Heu de venir, eh? Esteu tots convidats, ho passareu molt bé a qualsevol dels tres actes.

0: Vero, i a partir d'aquí el poble no s'atura, arriba la flama del Canigó, a Pineda encenem el Fogueró, que ara ho explicarem també, i arriba aquesta revetlla de Sant Joan, que a Pineda no en tenim només una, en tenim dues.
1: Exacte, n'hi ha dues. Una, diguem, a més Pineda Centre, i l'altra a Poble Nou. A Poble Nou, doncs, s'encarrega el que és l'entitat dels xulos, i el que és a Pineda Centre, doncs, tenim el CAU, que sí que és veritat que hi ha persones també d'altres entitats, no? Encara que ho lideré potser més al CAU, està el Tim Montpalau, perquè també ja la va lligat, no?, amb el que és l'arribada de la flama del Canigó, el GIP també sempre, doncs, també hi col·labora, per tant, són unes quantes entitats. Ah, no.

0: De fet, tot començarà amb un moment clau, que és quan arriba la flama del Canigó a la plaça de les Mèlies, que porten aquests equips de foc pinedencs, que són els encarregats d'encendre el fogueró i donar el tret de sortida, en aquest cas, a la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. És per això que avui ens acompanya la Núria Burjons i l'Alba Viana. L'Alba forma part del Montpalau Team. Alba, que vosaltres sou els encarregats de coordinar aquests equips de foc que van a buscar la flama.
1: Doncs sí, així és. Es fa l'arribada de la flama del Canigó, que són aquests 172 quilòmetres des del Canigó fins a Pineda, i ens organitzem. Bueno, és tota una organització que es fa gràcies a tota la gent que s'apunta a fer aquests trams des del Canigó fins a Pineda, i es divideix en 9 trams, més o menys uns 18 quilòmetres cadascun d'ells. S'ha de tenir en compte que aquests trams participa tota aquella gent que hi vulgui anar, o sigui, que han d'estar físicament preparats per poder córrer i portar la flama. Dins d'aquests trams, cadascú fa un tram corrent i l'altra part de la gent va en bici per poder accelerar el procés i arribar a l'hora a la plaça. I a més, aquest any, abans de l'encesa del fogueró, una part de l'equip i dels membres de la Junta del Montpalau Team pujarà la flama, bueno, els feixos, perdó, pujarà els feixos al Canigó, faran una escalada on portaran tots els feixos fins a arribar-hi al cim, i una vegada allà deixaran aquests feixos per la resta de l'equip poder-hi pujar, s'encén tota la flama.
0: Clar, això és complicat. Porten feixos escalant?
1: Escalant la part més vertical de la zona del Canigó.
0: Que per qui no la conegui, anem a explicar una mica com és aquesta part d'escalada.
1: És una part, doncs, que no tothom està preparat per fer-ho. Has de tenir un nivell alt, has de tenir molta experiència, però les dues persones que ho fan estan més que preparats i motivadíssims per poder-ho fer. Són moltes hores, molts quilòmetres verticals, que bueno, s'han d'anar assegurant, han d'anar preparats, ja s'estan entrenant per poder-ho fer, porten molts anys escalant i es dediquen pràcticament, li agrada molt aquest esport, i és un repte que suma i que dona un extra en aquest projecte.
0: Anava dient aquesta aventura, perquè Déu-n'hi-do, qui són els escaladors?
1: En Guillem i en Gerard.
0: Molt bé, doncs des d'aquí els hi donem molts ànims, que valents, i que motivats poder escalar per portar aquestes feixes, no?, cap al cim del Canigó, i res, i després ja baixar la flama, no?, cap a Pineda, ho he dit bé.
1: Exacte, perfecte. És així. I així a l'arribada, quan arribes a la plaça de les Mèlies, es farà tota aquesta rebuda amb tota la gent que estigui allà mateix a la plaça de les Mèlies. Es farà després una encesa de tot del fogueró amb la batucada de Petit Musicae, i gràcies també a les Forces Infernals, que faran una pirotècnia i un show allà mateix a la plaça. A més, hi haurà la presència i ball de la Dauna, de la dona d'aigua de la colla de Gegantera, i bueno, tot això fa que encara hi hagi més emoció, més motivació, i dona peu al començament de tota la revetlla.

0: Alba, estem sentint de fons Elèctrica d'Arma, que és la banda sonora de l'arribada d'aquests equips de foc a la plaça Les Mèlies, amb la plaça plena, jo diria que esclatant d'alegria, veient entrar de forma tan, tan triomfal tots aquests equips de foc. Clar, nosaltres com a públic ho podem sentir d'una manera, no? Però vosaltres, que esteu a dins, com ho viviu?
1: És una emoció que s'ajunten moltes emocions, l'arribada amb tanta gent, després de tot l'esforç, el cor s'accelera de l'emoció amb la música, tot l'esforç que hi ha previ i veus el resultat que has arribat, que tot això s'ha aconseguit per tot l'esforç que hi ha darrere, per l'equip que s'ha format i doncs tot aquest gran treball que hi ha a l'arribada. Són emocions que en aquell mateix moment s'ha de viure per poder-ho explicar.
0: I per això, i per molt més, us animem que vingueu a la plaça Les Mèlies a viure aquest moment, i si voleu, doncs us podeu quedar a la revetlla de la plaça, tot i que ara de seguida parlarem també amb els xulos, que ells també preparen una bona moguda la nit més xula a Poble Nou amb aquesta revetlla dels xulos. Clar, quan arriben els equips de foc a la plaça de Les Mèlies, en tot aquest moment tan emocionant que ara explicàvem, allà us espera, entre altres, la Núria Burjons, del CAU, que estan a punt de començar aquesta revetlla de Sant Joan, que quan els veieu entrar m'imagino que us quedeu també tranquils, no?
2: Sí, sí, ens quedem supertranquils perquè...
0: Ja han arribat
2: a l'hora, o si més no, dona treta aquesta començada de la revetlla i tota la programació que tenim pensada. En principi, com està planificat, a 8:45 haurien d'arribar aquests equips de foc, haurien d'entrar per la plaça i s'hauria d'encendre el paveter que hi haurà a davant l'escenari, i un cop s'encén el paveter, doncs després ja donem l'entrada al sopar de la revetlla pròpiament dita, que en principi tenim previst fer-ho a 9:00, i a 10:00 ja seria la celebració d'aquesta encesa del fogueró. Vull quedar-me aquí fent festa
0: fins que surti el sol. Ara parlarem del sopar, de què oferiu, com és aquesta revetlla, no?, de la plaça Les Mèlies. No només esteu organitzant el CAU de Pineda, sinó que aquí també hi ha més entitats, no?, que de forma conjunta organitzeu aquesta revetlla. Qui són?
2: Sí, mira, aquest any, com a primícia, al CAU estem organitzant la revetlla, perquè fins ara sempre l'ha organitzat el Montpalau Team, i nosaltres col·laboràvem amb el que era la barra. I aquest any el Montpalau Team no la podia organitzar i va quedar la revetlla bastant penjada al principi, i al CAU vam decidir, doncs, agafar-la. I al CAU, com que ens veiem molt nous amb aquesta organització, continuem col·laborant i comptant amb la col·laboració del Montpalau Team. El Xip, com a tal, no hi serà, però ens ajudarà, ens està ajudant amb tota l'organització prèvia. Els gegants també hi col·laboren d'alguna manera amb el ball de la Dona d'Aigua. Mm-hmm. També tenim els espectacles de petit musicà i la pirotècnia de les Forces Infernals, vull dir, són forces.
0: Núria, per qui no hagi vingut, per qui no conegui la revetlla de la plaça Les Mèlies, expliquem una mica o definim l'essència, no?, l'esperit d'aquesta revetlla.
2: Doncs mira, és una nit molt, molt màgica, també com ja ha estat explicant l'Alba, és una nit molt càlida, molt calenta, on s'ajunten, ens ajuntem molta gent de Pineda, tant petits com grans, és un moment de reunió, és un moment bastant cèntric i que dona tret a l'inici de l'estiu, i és una nit molt, molt i molt maca, que, bueno, que des de emocions com l'entrada dels equips de foc, que els mateixos participants tenen aquesta emoció, com els participants, com la gent que ve, que té moltes ganes també de gaudir de l'encesa del fogueró, de la música de després, vull dir que hi ha molt bona energia.
0: I molt bon ambient, sí, a la plaça Les Mèlies, a més amb l'opció de quedar-nos a sopar. Explica'ns una mica aquest menú, preu del tiquet.
2: Tindrem un plat de botifarra amb pa de pagès i patates, acompanyat de coca de recapte i beguda i got, i de postres tindrem la coca de Sant Joan i una copa de cava. Hi haurà una opció vegana, vegetariana, perdó, per qui vulgui per qui tingui aquesta especialitat, i aquest tiquet es podrà aconseguir, es pot aconseguir ja a Herbes físicament
0: a la botiga,
2: a la botiga d'Herbes es pot aconseguir físicament i pagant amb efectiu, o també es pot aconseguir per internet a la botiga, a la pàgina web del Montpalau Team, també es pot aconseguir per allà, i llavors el mateix dia a la plaça, el dia 23 a la plaça, a partir de les 8, li donaríem el tiquet físicament a la persona, i costa 15 euros.
0: No sé si teniu algun límit, no, de, sí, de tiquets per un tema d'aforament també de la plaça, lògicament.
2: Sí, tenim un límit de 250 sopars, i si aquell dia, el mateix dia a la plaça, en queden, o en, si no, ho aniríem anunciant també per les xarxes socials, com l'Instagram del Cau de Pineda mateix, ho anem anunciant per allà.
0: I quan acaba el sopar o que ja estem fent postres, a vegades allarguem una miqueta perquè arriba ja la revetlla en si, la sí, música, no?, que és el que posa l'agulla d'or a la revetlla de la plaça Les Mèlies. Què teniu?
2: Mira, després del sopar, a les 10, hi haurà l'encesa com a tal del fogueró, i és on encendrem i farem un petit espectacle més gros, on s'encendrà el pebeter amb l'antorxa de la flama del Canigó, i hi haurà un espectacle dels Petit Musical, que faran una batucada, i també hi haurà un espectacle de pirotècnia i de les Forces Infernals. I conjuntament amb aquest espectacle, ja quan el foc s'hagi baixat una mica, entrarà la dona d'aigua de la colla de gegants. I després d'això, a 11:15 fins a les 3 del matí, tindrem música a càrrec de dos PDs, un que és, que és de la Junta del Cau, que es diu PD Lomo, i de les 12 fins a les 3 del matí, un que es diu PD Gat.
0: Doncs Alba, Núria, si voleu fer també un missatge, una crida, perquè la gent que vulgui vinguin a celebrar la revetlla de Sant Joan a la plaça Les Mèlies, vinguin a rebre aquests equips de foc, valorant tot aquest esforç titànic que fan de portar la flama del Canigó fins a Pineda. No sé si a Pineda ens la podrem endur, també, la flama a casa.
2: Sí,
0: sí, sí, també, sí, si algú la vol.
2: Si es porta un quinqué o així...
0: També
2: o
0: es pot.
2: Sí,
0: molt
2: segur
0: bé.
2: Que sí.
0: Què els hi diríeu a la gent perquè vinguin?
2: Doncs que tenim moltes ganes, que ens està costant organitzar-ho i que és molta feinada, que ho estem organitzant amb molt de carinyo, que serà una nit molt i molt maca, que plena d'activitats per tots els públics, així que endavant.
0: Alba.
1: Sí, que us animeu a venir, a gaudir d'aquest moment, tant de l'arribada de la flama com tota la revetlla, i que ho podeu gaudir tant com nosaltres a l'hora de l'organització com en aquell moment, que sempre és una nit molt màgica.
3: Sortim a Ràdio Pineda.
0: Mentre a la plaça de les Mèlies la flama del Canigó encén aquest pebeter, encén el fogueró, dona pas a una nit de revetlla a Poblenou, els xulos de Pineda també recullen aquest mateix esperit de Sant Joan, eh? Però ells fan una cosa molt màgica, que és transformar-la en la seva nit més xula de l'any. Laura, Loida, per vosaltres també des dels xulos de Pineda, una nit molt especial, una nit molt xula.
4: Sí, tant, nosaltres és una nit que ja l'esperem de cada any. De fet, quan fem la valoració del carnaval amb totes les activitats que volem fer durant tot l'any, la revetlla de Sant Joan ja hi és com a nostra, vull dir que ja la tenim present de cada any.
0: A més, Loida, també és una proposta amb identitat pròpia dels xulos de Pineda, amb música, amb sopar, amb animació, molt bon ambient també a la plaça de la biblioteca, no?
5: Sí, sí, la veritat és que és un ambient molt maco, molt familiar, i bueno, fem gresca i la veritat és que ho passem molt bé.
0: Anem a parlar d'aquests ingredients que fan aquesta nit de Sant Joan tan xula a Poblenou.
4: Comencem pràcticament a les 8, a les 9 del vespre amb el sopar. Oferim sempre un sopar, dues opcions. Sopar fred, que és l'embotit, que pot ser pernil, formatge, fuet, o el sopar calent, que seria botifarra. També tenim coques de fruita i de crema i servei de barra tota la nit. De fet, el que volíem explicar és que, bueno, com que ja és el quart any que nosaltres organitzem, sí que és veritat que, bueno, doncs com tot, sempre ens agrada doncs millorar i tenir una referència cap a Poblenou, que és on nosaltres ho fem. Es pot dir que la plaça Biblioteca pels xulos és com la segona seu. No hem d'enganyar ningú dient que els xulos majoritàriament la gent és de Poblenou, tot i que hi ha gent d'altres pobles, però allà va començar. Llavors, vull dir, per nosaltres és molt, molt engrescant, doncs, poder fer alguna cosa a la plaça del barri d'on majoritàriament som. I llavors, sabem que l'any passat és algo que, bueno, que la gent que va venir ho sap, no vam respondre com la gent esperava. De totes maneres, l'organització no va fallar. Si va fallar alguna cosa va ser aliena a nosaltres, però sabem que els hi devem, sabem que són gent que ve, que serà el quart any que vindrà i que no ens fallen, que ja ens han carregat taules, i vull dir que és un mèrit molt gran que, tot i que l'any passat, doncs, hi hagués aquest petit problemet, doncs aquest any hi vulguin tornar i vulguin estar amb nosaltres, no? Llavors, sabíem que havíem de fer alguna cosa diferent, i el que farem serà, doncs, tenir una música en viu des de les 8, 9 fins a mitjanit. Llavors, les nostres coreògrafes, l'Aina, la Georgina i la Constanza, ens faran una animació que ja fa molts anys que anem a darrere, que som una colla de carnaval, que vull dir que això no deixa de que ens agrada ballar, i ens faran una mica d'animació perquè, bueno, perquè amb elles els hi ve molt de gust també fer-ho. I després tindrem un DJ fins a les 3 de la matinada, o com sempre diem nosaltres, fins que el cos aguanti.
6: Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco, saco.
0: Seguint el fil una mica del que comentaves, jo crec que val la pena també destacar que una nit així implica moltíssima feina, no només prèvia, sinó també aquella mateixa nit, i això tant l'Alba com la Núria ho poden també explicar-ho, que aquí al darrere hi ha moltíssima feina que la gent no veu, però que és clau perquè tot surti bé i no falli res o gairebé res.
4: Sí, nosaltres comencem de ben aviat al dematí, i ens donen pràcticament les 8 del matí del dia 24. Ho fem amb moltes ganes, ho fem amb molta il·lusió. Som una entitat, doncs, que de fet ens tenim la sort de que tenim gent que ens treballa, que tothom ve amb moltes ganes, que sabem que és un dia que a més aquest any és laborable, que és un que, clar, nosaltres necessitem gent tot el dia per treballar. De fet, jo la sento, no, l'Alba i ara la Núria, que m'agrada, doncs, no sé si me desvio una mica, no, però m'agrada molt la sensació de que podem fer coses a Pineda per diferents públics, i és molt gratificant. Elles tenen la seva manera, trobo que és super emocionant, és una llàstima no poder-hi ser perquè estem treballant a la plaça, però ho expliqueu de tal manera i és molt maco, doncs, que hi hagin entitats que puguin fer això. És més, vull dir, i per públics diferents. Nosaltres som una altra versió que al final ha d'haver-hi cabuda per tothom, i trobo que a Pineda són molta gent, i que jo encoratjo que les entitats que vulguin fer-ho, si no saben com organitzar-ho o com d'això, nosaltres ens oferim a explicar-los que, no, que porta feina, però que després també t'ho passes molt bé, i que trobo que a Pineda és molt gran i que hi ha diversos llocs on es podria fer de tot.
5: Té tota la raó, que sí, que endavant a les altres entitats també, si volen col·laborar, fer un cop de mà, perquè tothom és benvingut, tothom pot fer posar el seu granet de sorra, i que hi ha lloc per tothom i que Pineda és molt gros.
1: Són moltes hores pensant com organitzar-ho de la millor manera perquè surti de 10, perquè la gent gaudeixi al màxim, i és això, com bé comentaven, des de les 8 del matí, des d'aquell mateix dia estem a la plaça preparant, organitzant cada detall perquè sigui una nit única i màgica, i a partir d'aquí, bueno, després tota la recollida, l'organització de totes les persones, quines tasques s'han de fer, són moltes hores, però que al final, veient el resultat, és molt gratificant.
0: I que val molt la pena. Laura, Loida, no us he preguntat el preu del tiquet, si ens volem quedar a sopar amb aquestes opcions que ens comentàveu, quin preu i com ho fem?
4: Val, nosaltres no fem preu tiquet, vull dir, la gent ve allà i hi ha un preu de menú calent, un preu de menú fred. Sí que nosaltres a la plaça tenim una capacitat de gent asseguda de 499 persones. Poden reservar taula. Tenim tres opcions per reservar la taula. Una és per Instagram, que hi ha un formulari on te poden omplir-lo. Llavors també es pot enviar un correu electrònic al xulosdepineda@gmail.com, i també hi ha un telèfon de contacte, que és el 677-45-4972, on poden dir quanta gent serem, si volen coca, i, bueno, però nosaltres estem oberts ben bé fins al, inclús durant el mateix dia i com hem començat la festa.
0: Doncs va, una darrera crida, també un darrer missatge per convidar tothom que vinguin a la plaça La Biblioteca de Poblenou a gaudir d'aquesta revetlla amb la nit més xula de l'any amb els Xulos de Pineda. Laura, Eloida.
4: Bé, jo l'únic que els diria doncs, és que ho gaudeixin, que ho disfrutin, que vagin on vulguin, que sobretot, però que vagin amb molta cura i amb molt de cuidado amb els petardos i amb tot el que pugui passar aquella nit, però que sobretot doncs, que ho deixin en família, amb amics, ja sigui a la plaça de les Mèlies, ja sigui a la plaça de la Biblioteca Poblenou, però que ho deixin, que ho passin bé i que, bueno, que facin poble.
0: La nit més xula de l'any amb els Xulos de Pineda, revetlla a Poblenou, a la plaça de la Biblioteca. Bé, i a banda d'aquestes dues revetlles, probablement els que ens seguiu cada any heu trobat a faltar la comparsa La Tribala, que, com sabeu, cada any també feien revetlla a la platja. Bé, aquest any ja han anunciat que La Tribala no farà revetlla de Sant Joan i volíem compartir també abans d'acabar el programa el missatge que ens han fet arribar des de la comparsa.
7: Hola, bon dia, sóc la Laia Vélez. Us parlo des de la comparsa Tribala i és que ens agradaria explicar-vos el motiu pel qual aquest any no podem fer la nostra foguera de Sant Joan. I és que des de fa uns anys que hem tingut la sort de poder compartir amb tot el poble una revetlla molt especial, que era amb una gran foguera a la platja. Aquest any, però, des de Costes ens han dit que no ens poden concedir l'autorització perquè en el lloc on habitualment la fèiem, que era allà al costat de la platja dels Pins, de la zona de les antigues barraques, actualment es troba en un procés de naturalització. Llavors, davant d'aquesta situació, hem intentat treballar conjuntament amb l'Ajuntament i intentar buscar una ubicació alternativa per fer la foguera. Però després de valorar diferents opcions, hem vist que no es reunien ni les condicions necessàries de seguretat i no ho veiem gaire viable, la veritat. Llavors, per fer una cosa que realment no ens feia el pes, hem decidit anul·lar-ho. I per això, doncs, molt tristos, ja que ens agradava molt fer aquesta festa tan especial, hem hagut de cancel·lar la nostra Mare de les Fogueres. Volíem aprofitar per agrair-vos la comprensió de tothom i també la predisposició de l'Ajuntament de Pineda, perquè ens han intentat ajudar buscant diferents solucions i a hores d'ara doncs, no podem assegurar si els propers anys serà possible o no recuperar aquesta festa, ja que necessitaríem una nova ubicació. Però intentarem continuar treballant per veure si existeix alguna alternativa viable i segura per fer aquesta foguera tan gran que fèiem. Així que gràcies a tots per aquest any de confiança, per venir a la nostra revetlla i per entendre aquesta situació que és totalment aliena al que voldríem des de la comparsa. Esperem retrobar-nos ben aviat en noves activitats i continuar compartint moments especials amb tots vosaltres. Que tingueu molt bona revetlla.
0: Tant de bo pugueu recuperar aquesta festa, la revetlla a la platja. Aquest any, doncs, com ara sentíeu, La Tribala ha anunciat que no la podran fer. Des d'aquí us enviem també molta energia positiva, molts records. I nosaltres acabem agrair a la Núria Burjons del Cau Pinedenc, a l'Alba Viana de Montpalau Tim i també doncs, des del Xulos, la Laura Guinari i l'Eloi de Mercader per haver vingut. Desitjar-vos a tots bona revetlla de Sant Joan, bona festa major petita i nosaltres acabem la temporada del Sortim parlant de festa. Recordeu, el portal de notícies de Pineda, radiopineda.cat, us en informarem també de forma molt puntual de totes les activitats, no només les que arriben ara, sinó també doncs, el que ha d'anar passant aquest estiu. Gràcies un divendres més per la confiança i ens retrobem la propera temporada. Bon estiu i bona revetlla.
3: Sortim a Ràdio Pineda. Són les dues. Notícies.
8: La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provoca talls de trànsit a Pineda aquesta tarda de divendres. L'esdeveniment és de nivell internacional, comença a Santa Susanna i pot comportar afectacions importants a la mobilitat durant aquesta tarda. Per tant, al voltant de les dues i fins les quatre hi ha un dispositiu. Durant aquesta franja horària no es pot circular ni creuar la via en els punts afectats. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i optar per itineraris alternatius. Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. També destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palauti. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert, que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provoca talls de trànsit a Pineda aquesta tarda de divendres. L'esdeveniment és de nivell internacional, comença a Santa Susanna i pot comportar afectacions importants a la mobilitat durant aquesta tarda. Per tant, al voltant de les 2 i fins les 4 hi ha un dispositiu. Durant aquesta franja horària no es pot circular ni creuar la via en els punts afectats. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i optar per itineraris alternatius. Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. I també destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palauti. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert, que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana, ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provoca talls de trànsit a Pineda aquesta tarda de divendres. L'esdeveniment és de nivell internacional, comença a Santa Susanna i pot comportar afectacions importants a la mobilitat durant aquesta tarda. Per tant, al voltant de les 2 i fins les 4 hi ha un dispositiu. Durant aquesta franja horària no es pot circular ni creuar la via en els punts afectats. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i optar per itineraris alternatius. Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. I també destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palautí. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert, que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana, ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
5: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
6: Buhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: Són les 5. Notícies.
1: Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. I també destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palauti. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert, que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana, ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: 94.6 FM. Concerts tributs com Tina Turner. Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
1: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 6. Notícies. Notícies.
1: Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. I també destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 7:45 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 7:45 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Montpalauti. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert, que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. De tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana, ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Energia positiva.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Buhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats i ja comença avui mateix i acabarà el dia 24 de juny coincidint amb Sant Joan. Els actes comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, acompanyats per la música i l'animació de la xaranga dels Bufant Fort Street Band.
2: Hola, som els Bufant Fort i aquest divendres 19 de juny a 9:15 tornarem a acompanyar l'Armazenda i en Garau a la Revolta Gegantera. Vinga, ens hi trobem!
1: Una activitat que l'any passat va ser molt exitosa, sortirà de la plaça de Catalunya a 9:15 del vespre, baixarà pel carrer Doctor Bartomeu fins a la plaça del Mar. Allà començarà la remoguda gegantera i, com sabeu, serà l'acte primer de la Festa Major Petita, però també de l'Estiuejat, que comença avui mateix. De tot això ara en parlarem, però destaquem també activitats del cap de setmana com el dissabte marcat per la diversitat i la reivindicació amb el Pride Pineda a la plaça Espanya i també plaça de les Mèlies. Hi haurà lectura del manifest, però també molts espectacles.
3: Convidant tots els ciutadans i ciutadanes de Pineda de Mar i que no tinguin en ment que és un dia de les persones del col·lectiu. No, és un dia per tot el poble per gaudir. A part, tenim la sort que el programa del Pride estigui dintre del programa de Festa Major Petita de Pineda de Mar i per això nosaltres també ens és molt important, no?, que se li doni aquest pes, aquest valor al Pride i convidem a tot Pineda que vingui a Plaça Espanya a omplenar-la de colors, de diversitat i tots tenen cabuda.
1: I dissabte a la tarda, per tant demà, es farà la inauguració de l'exposició de sifons a les 7 de la tarda a l'espai de l'aparador del pati de Can Comas. Una donació de sifons datats entre el 1920 i el 1982 fets a Pineda. Els ha donat l'Albert Pruna i n'ha parlat la regidora de Cultura, Verónica Rebollo.
4: Tenim la inauguració de lo que és l'exposició dels sifons, uns sifons doncs, que va fer la donació el senyor Albert Pruna, i doncs que estaran exposats a Can Comas, espai que també més o menys diguem que inaugurem, encara que l'espai com a tal ja existeix, que és el pati de Can Comas, no?, que al final l'anomenem l'aparador de Can Comas, on es faran diferents exposicions i la primera, a l'arrencada, és aquesta dels sifons, per exemple. Aquesta és una de les activitats doncs, que tenim doncs, aquests dies de festa petita.
1: Com ara sentíeu, servirà per inaugurar també aquest nou espai, l'aparador de Can Comas, un nou espai per a exposicions de petit format. Recordeu, això serà dissabte a la tarda. I també destaquem que arribarà la processó marinera de Pineda, la seva 13a edició. Serà diumenge, un acte ja consolidat a la Festa Major Petita de Sant Joan que fa un homenatge a la gent que de la mar en va fer vida. L'activitat està organitzada per l'Associació de Pescadors de Pineda amb el suport de l'Ajuntament. Tot plegat es farà el diumenge al matí, ho ha explicat a Ràdio Pineda, Pere Garriga.
5: En la seva bandera guarda els colors del cel i els colors del mar, que ja ens estan dient alguna cosa, no? A la plaça de l'Ajuntament hi ha una font dedicada a Sant Joan i Santa Maria de Pineda té un altar dedicat a Sant Joan. Una galera, correcte, concretament, que portava el cap de Sant Joan des de Pineda a Terra Santa es va perdre, per això va venir per aquí davant, perquè si no, no té lògica. Va embarrancar i no hi havia manera de desembarrancar-la i quan varen desembarcar el cap de Sant Joan la galera va desembarrancar sola i va seguir el seu camí. Això volia dir que el cap de Sant Joan volia estar a Pineda. Aquesta és la llegenda, aquesta és la història i per això nosaltres celebrem aquesta festivitat per Sant Joan i tenim com a Sant Joan, com a patró de l'Associació de Pescadors de Pineda, quan teòricament hauria de ser Sant Pere, no? Doncs ens agafem a la història, fem poble, fem patrimoni i ho fem per Sant Joan.
1: Hi participaran diverses embarcacions de Pineda, també les tradicionals de vela llatina, com són la Madrona, la Natàlia i la Rosita, però també altres barques que han estat recentment restaurades. També hi haurà representants municipals.
5: Venen barques que ens acompanyen en la processó perquè ells també volen fer reconeixement a la gent que de la mar n'ha fet vida. No només queda explicitat a la gent de Pineda, sinó que queda explicitat a tota la gent que de la mar n'ha fet vida. Encara mantenim la tradició centenària de treure i varar amb travesses, sí senyor. Que tothom sàpiga que està convidat a venir en aquest acte que fem en terra perquè puguin saber o conèixer un pèl de remés del nostre fer de cada dia.
1: Això serà diumenge al matí, dient que es preveu també molt assolellat. Per cert, que diumenge a la tarda el pati de Can Comas acollirà l'espectacle familiar Sarau, amb estètica dels tradicionals Muppets per a totes les edats. No us ho perdeu. A més, s'escoltaran peces de música, de rock, salsa, sardanes, gospel o TikToks. I l'altre gran plat fort de la Festa Major Petita, Joan Pera, que oferirà l'espectacle Una Estona amb Joan Pera. Serà diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. I hem parlat amb el mateix actor.
6: Hola, sóc el Joan Pera. Aquest diumenge, estiueja't amb Joan Pera. Una Estona amb Joan Pera. Repassarem la meva vida, que sempre m'han passat coses i coses i molt divertides, amb clau d'humor, i estarem una bona estona parlant amb tots vosaltres. Us espero.
1: Us ho passareu molt bé escoltant i veient l'espectacle de Joan Pera. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda, un monòleg on repassa la seva llarga i consolidada trajectòria del món del teatre i televisió, però sobretot parlant de les seves anècdotes més divertides. I ja ens anem, doncs, cap a dimarts, perquè arribaran les tradicionals revetlles de Sant Joan, de la plaça de les Mèlies i també de Poble Nou. En el cas de les Mèlies, arribarà la flama del Canigó. Arribarà al vespre. Hi haurà també sopar popular, botifarra, coca de Sant Joan, una opció vegana, el preu del tiquet 15 euros, que ja podeu comprar a la botiga Herbes o també a la plaça. Hi haurà els petits musicae, pirotècnia, les forces infernals de Poble Nou i la dauna dels geganters de Pineda i música fins a les 3 de la matinada. Ho ha explicat la Núria.
7: Ens ajuntem molta gent de Pineda, tant petits com grans. És un moment de reunió, és un moment bastant cèntric i que dona tret a l'inici de l'estiu i és una nit molt, molt i molt maca que, bueno, que des de emocions com l'entrada dels equips de foc, que els mateixos participants tenen aquesta emoció, com els participants, com la gent que ve, que té moltes ganes també de gaudir de l'encesa del fogueró, de la música de després, vull dir que hi ha molt bona energia.
1: És la Núria Burjons, del Cau de Pineda, que són els organitzadors conjuntament amb altres entitats, entre d'altres el Centre Excursionista, però també l'Ajuntament de Pineda, que dona suport. I els xulos de Pineda organitzaran la nit més xula de l'any. Serà a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, també la revetlla de Sant Joan, per tant, dimarts a 8:00 PM. Hi haurà dues opcions de sopar, coca, servei de bar tota la nit, i ho ha explicat la Laura Guinart i la Loia Mercader.
4: Sí, sí, la veritat és que és un ambient molt maco, molt familiar i, bueno, fem gresca i la veritat és que ho passem molt bé.
8: Oferim sempre un sopar, dues opcions. Sopar fred, que és l'embotit, que pot ser pernil, formatge, fuet, o sopar calent, que seria botifarra. També tenim coques de fruita i de crema i el que farem serà, doncs, tenir una música en viu. Llavors, les nostres coreògrafes faran una animació que ja fa molts anys que anem a darrere, que som una colla de carnaval, i després tindrem un DJ fins a les 3 de la matinada, o com sempre diem nosaltres, fins que el cos aguanti.
1: Seran, per tant, les dues revetlles que té Pineda, plaça de les Mèlies, també plaça de la Biblioteca a Poble Nou. I enguany no hi haurà la revetlla de la Tribala. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la Laia.
9: Des de Costes ens han dit que no ens poden concedir l'autorització perquè en el lloc on habitualment la fèiem, que era allà al costat de la platja dels Pins, de la zona de les antigues barraques, actualment es troba en un procés de naturalització. Llavors, davant d'aquesta situació, hem intentat treballar conjuntament amb l'Ajuntament i intentar buscar una ubicació alternativa per fer la foguera. Però després de valorar diferents opcions, hem vist que no es reunien ni les condicions necessàries de seguretat i no ho veiem gaire viable, la veritat.
1: Per tant, dues revetlles, insistim, la de la plaça de les Mèlies i a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou. I la Festa Major Petita es tancarà el dimecres 24 de juny amb la missa a Santa Maria en honor del patró. Serà, com sempre, a 12:00 PM i participen també autoritats i recordem que es pot veure aquest dia la relíquia que guarda l'església de Pineda, un acte també molt tradicional. I finalment arribarà el dia de Sant Joan. Aquí acabarà la Festa Major Petita, que per cert començarà també la temporada sardanista. Les sardanes seran a 7:00 PM a la plaça de les Mèlies amb la principal de Cassà. Com sempre, recordem, aquest dia hi ha també la sardana dels gegants, amb els geganters pinedencs, que també faran un parell de balls amb les figures. Una activitat que sempre té molt bona acollida de públic. De tot això us en parlarem també la setmana que ve. I com us dèiem, comença la Festa Major petita, però també ha començat l'Estiu Veget, que s'estrena justament avui divendres amb la Revolta Gegantera i l'actuació de la Bufanfort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels geganters de Pineda que obre la Festa Major petita, però com diem també, la programació de l'Estiu Veget. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una crida a participar de les activitats que s'han programat aquest estiu.
10: Poder sortir a la fresca, no?, a compartir espais. Els carrers i les places del nostre municipi tenen també aquest objectiu, no?, de poder-te trobar amb aquell veí o veïna que potser fa molts dies que no saludes, no?, i poder xerrar. No? I què millor que poder compartir aquest moment amb cultura, no?, amb música de fons, amb teatre, amb un monòleg, no?, i d'aquí ve l'inici de tot plegat, no?, de l'estiueja.
1: Doncs avui arriba justament una de les millors xarangues de tot Espanya, la Bufanfort Street Band, que acompanyarà els gegants a partir de 9:45 del vespre, sortida Plaça de Catalunya, arribarà a fins a la Plaça del Mar, passarà pel carrer Doctor Bartomeu. Els geganters han dit que qui tingui ganes de gresca de veritat han de venir, diuen, al Sarau de l'Armesenda i en Garau. També molt atents, doncs, a aquesta activitat que inicia avui també l'Estiu Veget i, com diem, la Festa Major petita. Bé, a banda d'això, el Canigó tornarà a ser protagonista el mes de juny del Centre Excursionista Montpalautim, perquè, recordem, van a buscar la flama del Canigó. Però és que, a més, dos escaladors del Centre Excursionista Pinedenc, en Guillem i en Carles, aquest cap de setmana fan el repte de pujar un feix de llenya des de Pineda fins al cim del Canigó.
11: És una via que té 8 llargs, són de 5è més i 2 llargs de 6è més, una via exigent en molts punts, i clar, al final és treballar-la, és saber ben bé on hi ha la dificultat en els seus llargs i poder decidir qui escalarà en cada moment de primer en aquests llargs. D'escalada, el que és pròpiament l'escalada, són 270 metres de via, vull dir que són és llargs. I després ens deixa 100 metres o 120 metres de la cresta que ens deixa el Canigó. Per tant, sempre es diu que aquesta via són uns 420, perquè li has de sumar els 200 i pico d'escalada, més la cresta, que són els 420 que fan total de desnivell que farem de dissabte, escalant. Sí, la cresta no és una cresta fàcil, és una cresta exposada, és una cresta que també de nivell tercer quart, val, més senzill, però que igualment sí que ens haurem d'anar autosegurant i posant, bueno, i anant encordats, això segur.
1: Els dos escaladors ja marxen aquesta mateixa tarda fins a l'entorn del Canigó i tornaran diumenge. De fet, la jornada d'escalada es farà demà dissabte. En Carles ha parlat de la seva passió per l'escalada.
11: Sí, amb en Guillem fa molts anys que ja escalem, que anem junts, que ens compenetrem molt bé a la paret, tenim molt clar cadascú dels dos què sap fer i què no sap fer i en quin moment podem apretar un o l'altre, perquè al final a la paret a vegades passen coses que has de poder gestionar en el moment, i el que és important és tenir molta calma quan estàs a la paret i saber que el company reaccionarà bé i com reaccionarà, perquè a vegades és tan igual important saber com reaccionaràs tu que com saber el company i poder estar tranquils. Ja tenim tot això una miqueta més a punt, i també vam agafar tant del FEM, del Centre Excursionista de Montpalau, la senyera i la bandera del nostre club, i res, i ara esperar que tot vagi bé i dissabte poder coronar i portar els feixos que ajudin a encendre la flama pel dia de Sant Joan.
1: En Carles ha explicat que farà bon temps, això és fonamental per assolir l'objectiu. També des de Ràdio Pineda, doncs, els hi desitgem tota la sort en aquest repte. I és que hi haurà un segon repte relacionat amb això, i és que a partir de dilluns comença l'aventura d'una cinquantena de pinedencs que baixaran la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda corrent. Faran novament la fita de portar la flama del Canigó des d'aquesta muntanya fins a Pineda. 172 quilòmetres corrent per fer-la arribar. Els primers equips ja han de començar el repte el dilluns, perquè primer s'ha de pujar al cim, agafar el foc i baixar-lo. El repte, com diem, ja començarà dilluns i arribarà el dia 23, per tant, el dia de la Revetlla, insistim que arribarà a la plaça de les Amèlies, moment que donarà obertura a la Revetlla de Sant Joan de Pineda. Bé, i ara estem molt interessats per conèixer la previsió del temps. La crònica és de Jordi Pérez. Jordi, farà calor aquest cap de setmana?
12: Calor intensíssima, sol, cremant a base de bé, mínimes i màximes molt altes, seran persistents, insistim, a partir de dissabte i sobretot diumenge, i la setmana que ve, això va per llarg. Catalunya entrarà dins del radi d'acció d'una massa càlida persistent, molt anòmala, precaució els propers dies, avisos activats, per, va per llarg, això, no seran, no seran dos o tres dies, iniciarem un episodi d'onada de calor a molts indrets i, per tant, atents a les informacions perquè això pot, doncs, alterar les activitats de l'aire lliure per les altes temperatures. Tenim el cel una mica, no molt groguenc, però sí, és veritat que els models denoten que hi ha pols en suspensió i seguirà així els propers dies. La mar estarà molt tranquil·la i temperatures poden pujar 1 o 2 graus a gran part de Catalunya. Litoral, prelitoral, bàsicament. Podríem pujar de 1 a 3 graus. Demà som dissabte i demà dissabte hem de pronosticar un dia de sol. Vents molt fluixos, entrarà una mica de lleugera mar de fons. Al bot de l'aigua veuran que l'onatge hi ha aquella mica de remolí. Però bé, onatge mig metre. Si avui fa calor, demà en farà una miqueta més. O sigui, farà... pugen les temperatures. Diumenge, temperatures seguiran pujant 1, 2, 3 graus respecte a dissabte. Domini del sol, cels mica terronosos, hi haurà pols en suspensió, no descartem nuvolets prims. Dilluns, aquí a la costa seguirem igual, de 30, 32, 33, 34 graus, això es poden assolir perfectament aquí a l'Alt Maresme. Brises, vents molt febles, la mar molt tranquil·la. Dimarts, dia de la revetlla, mantindrem el mateix patró. Hem de pronosticar una altra jornada de sol, 4 nuvolets prims. Vents molt fluixos, calor, mínimes i de 20 a 25 graus en zones de costa, mínimes tropicals clarament, que ja ho seran aquest cap de setmana, i màximes de 30, doncs de 35 poden sovintejar fins i tot a la línia de la costa. Per tant, atents a aquesta situació, només recomanar precaució a les hores fortes de mig matí a mitja tarda, el sol cremarà molt.
1: Doncs gràcies, Jordi, que ha de fer aquest avís d'evitar les hores centrals del dia, sobretot a l'hora de prendre el sol, molta cura en aquest aspecte. I des de Ràdio Pineda només ens resta desitjar-vos que tingueu un molt bon inici de festa major petita de Sant Joan. És tot, més informació a cada hora en punt i a internet.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937-069-257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Buhos, Doctor Prats, els catarres, Ginestar, oques grasses, la pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: Són les 8. Notícies.
1: Pineda està a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. A Pineda es prepara per viure aquesta Festa Major Petita, que comença justament avui i acabarà el dia 24. Els actes ja comencen avui amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, amb la música i animació de la Bufant Fort Street Band. Es tancarà amb la Remoguda Gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, com diem també, fins al dia 24. Avui ho expliquem amb tot detall a radiopineda.cat. Justament aquesta Festa Major Petita i aquesta activitat de la Revolta coincideix amb l'estrena de l'Estiueja't, que comença justament avui. Recordem, una programació estival d'activitats i també de moltes actuacions musicals i de tot tipus que comença avui i que s'allargarà fins la Festa Major d'agost. També destaquem que Pineda commemorarà el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte amb la Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets de tots els col·lectius. Tot plegat serà aquest dissabte a la tarda a la plaça Espanya. També us destaquem que els mariners de Pineda faran la processó marinera de Pineda aquest diumenge, un acte consolidat dins la Festa Major Petita de Sant Joan. La jornada es farà diumenge al matí a la platja dels Pescadors. En aquesta processó hi participaran diverses embarcacions de Pineda. I també destaquem del cap de setmana l'actuació de Joan Pera, que actua diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera i plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de l'Estiueja't, però també dins la Festa Major Petita de Sant Joan. Recordeu, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Dos escaladors pinedencs escalaran una via del Canigó per dur els feixos de Sant Joan. El Canigó torna a ser protagonista el mes de juny pel Centre Excursionista de Pineda. En Guillem i en Carles volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. L'atac al cim el faran demà dissabte. Això serà aquest cap de setmana i la nit de dilluns a dimarts s'encendrà justament aquests feixos al cim del Canigó i serà aleshores quan un grup de pinedencs baixaran aquesta flama fins a Pineda. Una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà, com diem, una vegada més aquesta proesa que fan aquesta cinquantena de pinedencs. Hauran de córrer 172 quilòmetres, tot plegat organitzat pel Centre Excursionista de Pineda al Mont Palau. I la flama arribarà justament a la revetlla de Sant Joan, que es farà a la plaça de les Mèlies. Per cert que hi haurà també revetlla dels xulos, en aquest cas a Poblenou. I tot això, doncs, recordeu una vegada més que estan a la venda els tiquets pels sopars de les revetlles de Pineda. Avui també ho expliquem en tot detall a radiopineda.cat. I com ara sentiu, moltes activitats durant aquests propers dies, tota la informació a xarxes socials i també al nostre web. I destaquem també del temps, doncs, que avui està dominat una vegada més pel sol, el bon temps, bona mar, una situació que es mantindrà també així aquests propers dies. I atenció, perquè les temperatures tenen tendència a pujar una mica més encara aquest cap de setmana, ben bé fins a Sant Joan. Atenció, es poden activar algunes alertes per onada de calor. Estarem també molt atents a aquesta situació. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda.

dia. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.